0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
7: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse radiosanquirse.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosanquirse.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosanquirse.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
12: Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bo.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Ens sentim una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Sanca, radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 8:45 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: somnis dels anar.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira. Serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi. Em torneu més estúpid i bohem.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats? Aixeca't, sisplau.
1: Tranquil·la, vale?
0: Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara.
4: Clica radiosantquirze.cat.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga!
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obro la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva boca.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
17: Doncs quin xororamà!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
8: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen bé. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a terra.

0: Espantons. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.

0: Arrenca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

marxa sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em doni

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
10: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: No sé, sí.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

el perquè sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, a l'intent de deixar-me portar. Busco i rebusco, però és que sóc

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quixon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El xalís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis. Clica radiosantquirze.cat.
10: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, Xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la blanca neu, la caputxeta vermella, la rínxols d'or, la ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
3: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xorro de mà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
3: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
0: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
4: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
5: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
6: Tom Tom lived

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota amb els amics de la música.
2: Hola, molt bona tarda. Us parla José Uriller dels Amics de la Música en aquest programa de músiques del món que avui he dedicat a la música jueva, també coneguda com música klezmer. Per altre costat, també he volgut recordar a la música sefardita, que des del segle XV la comunitat jueva ha mantingut una música antiga, amb una llengua també antiga, coneguda

I com ja he dit en programes anteriors, avui en dia, gràcies a internet, ens és molt fàcil trobar la lletra de les cançons en moltes llengües. En el cas de Ava Naguila, vol dir alegrem-nos, i segueix alegrem-nos, cantem i siguem feliços. No està gens malament, oi? Està inspirat amb el Salm 118 de l'Antic Testament, tal com veurem una mica més endavant. A més, avui en dia, i gràcies a la Viquipèdia i ara també a la IA, és a dir, la intel·ligència artificial, és molt fàcil trobar informació. Això sí, sempre s'ha de saber esbrinar fins a quin punt és fidedigna la informació que ens aporta la IA o és informació molt esbiaixada. No sempre és una tasca fàcil de trobar la informació més, diguem-ne, més correcta. Aquí teniu ara la informació que jo considero més correcta sobre la cançó Ava Naguila, probablement la cançó jueva més popular del món. Obro cometes. Es tracta d'una cançó de celebració festiva i popular entre les comunitats jueves i gitanes. Forma part del repertori bàsic de les bandes en festivals de música jueva. Tanco cometes. Donant la nota, veig en la informació lateral de la taula de la Viquipèdia que la música d'Ava Naguila està escrita en la tonalitat La. Posa que és en La menor. I per lo que jo sé, normalment les cançons alegres, com aquesta, estan escrites en tonalitats major. Es tracta d'una errada a internet, probablement. Respecte a la melodia d'Ava Naguila, va sorgir en les comunitats jueves russes en la primera meitat del segle XIX com una més de les melodies compostes per músics jueus, klezmer, per animar-se uns als altres enmig de les persecucions pogroms del règim del tsar de Rússia. Respecte a la lletra, segons la Viquipèdia en català, va ser composta per Moshi Natasson, probablement l'any 1918, per celebrar

la victòria britànica palestina durant la Primera Guerra Mundial. Segons la Wikipedia en castellà, ens diu que en Thor 1910, un director d'un cor escolar a Jerusalem va tarlejar la melodia als alumnes i els va encarregar d'escriure una lletra que s'adaptés a la melodia. Un nen de 10 anys va guanyar el concurs inspirant-se en el Salm 118. Aquest nen, de nom Moshe Natanzun, es convertiria després en un afamat musicòleg i compositor. Passem ara a escoltar un segon tema de música jueva, tot i que us he de dir i confessar donant la nota que ha sigut tot un descobriment per mi. M'ha agradat tant que us poso a veure què us sembla aquest tema instrumental d'un violí amb una melodia escrita també per celebrar un salm, en aquest cas el 128.

El titular del vídeo de YouTube ens informa del nom del violinista, Boris Savchuk, i de què es tracta d'una melodia jueva chassídica. Buscant en internet, trobo que Boris Savchuk és un violinista d'origen jueu, nascut el 1950 a Ucraïna i que va emigrar a Israel amb la seva família el 1990. Aquest violinista toca un ampli repertori de música romàntica, jazz, llatina i jueva que inclou la tradicional, la yiddish, la klezmer, la chassídica i la israeliana. Últimament ha gravat discos de músiques del món i per aquesta raó l'he volgut seleccionar per aquest programa. No parlarem de totes aquestes varietats de la música jueva. Parlarem d'aquí una estona de la música klezmer, però primer, a continuació, vull parlar de la música sefardita amb una petita introducció històrica que remunta als reis catòlics Isabel i Fernando. El de tanto monta, monta tanto. Us sona aquesta dita, oi? El març de 1492, l'any de l'anomenat descobriment d'Amèrica, i en una decisió que tenia precedents entre les monarquies europees de l'època, els reis catòlics varen acordar que, obro cometes, i us llegeixo el text en castellà que deia: demandar salir todos los dichos judíos e judías de nuestros reinos e que jamás tornin ni vuelvan a ellos ni a ninguno de ellos. Tanco cometes. Aquells jueus varen seguir el camí de l'exili en àrabs, moros i berebers fora de les terres cristianes. Des d'aleshores, els seus cants, fins al dia d'avui, constitueixen un patrimoni viu en la música i la poesia que el recorda el Dies Feliços a Sefarad, és a dir, Espanya. Escoltem ara la canció tradicional sefardita titulada A la una yo nací, interpretada pel grup Sefardica, creat per Emilio Villalba i Sara Marina.

I ara, continuant amb música sefardita, escoltarem el tema tradicional de la comunitat jueva sefardita que es va establir, i encara avui està establerta a Grècia, que es titula 100 dracmes al dia, amb una interpretació de Yamma Trio.

Espero que us hagin agradat i sorprès una mica aquests dos temes musicals sefardites. Continuem amb una mica d'història que ens porta de la música sefardita a la música klezmer. Segons el meu llibre de músiques del món, el llegat sefardita s'ha anat perdent lentament, absorbit pel cànon askenasí, en el que s'ha basat des del principi la creació de l'estat sionista d'Israel per anar constituint una música de concertació nacional. La comunitat askenasí de parla jidish, una mescla d'alemany i jueu, establerta des del mar Bàltic fins al mar Negre i assentada en els guetos jueus de Varsovia, Bucarest i Berlín, van crear un estil musical propi inspirat en la música autòctona de les comunitats gitanes del centre i de l'est europeu i que varen denominar música klezmer. En jidish, klei significa instrument i semer significa cançó. Les orquestes klezmers estaven formades per músics professionals que es jugaven per amenitzar casaments, funerals i altres cerimònies. Les orquestres més sol·licitades tenien dos tipus de repertori, un jueu i altre no jueu, amb valses i música clàssica lleugera. Com curiositat melòmana, les orquestes klezmer també eren sol·licitades per amenitzar casaments de famílies cristianes. Aprofito per recordar-vos, donant la nota, que molt sovint la música orientalitzada klezmer recorda molt la música grega rembètica, de la que vàrem parlar en el programa dedicat a Grècia, i també recorda a la música turca, de la que també vam parlar en el programa anterior dedicat a la música de Turquia. Escoltem ara una curiosa mescla. En l'argot musical es diu medley, de famosos temes de música klezmer titulat Ava Nagila Klezmer Medley.

Com no podia ser d'una altra manera, el primer tema que hem escoltat en aquest programa, la Benaguila, tot i que no ho he dit al principi, és música klezmer, com suposo que algun oient assabentat segur que ho havia endevinat. I ara, buscant en YouTube, entre molta música klezmer, espero que us agradi aquesta troballa musical en internet. Es tracta de la cançó tradicional titulada Alebrider, interpretada pel clarinetista Maurice Caib i el seu klezmer trio amb Friends.

Déu-n'hi-do, oi, aquest final rapidíssim. Tot i no ser tan coneguda com l'Havana Aguila, aquesta cançó, Ale Breeder, en traducció seria Tots són germans, és una de les cançons més famoses del repertori yiddish. La IA ens informa que és original del finals del XIX o principis del XX i que es va convertir en un himne del moviment obrer jueu celebrant la unitat, la igualtat i la fraternitat. És una llàstima que la unitat, la igualtat i la fraternitat, sobretot entre jueus i àrabs, sigui solament una entelèquia. I tornant a donar la nota, us he de confessar que no coneixia tota aquesta informació i, a més, aquesta cançó, si mireu internet, trobareu infinitat de versions, fins i tot la del famós violinista israelià de música clàssica, de nom Itzhar Perlman, en el disc titulat Perlman Plays Klezmer. Per acabar de redonir la informació IA, ens diu que les versions modernes solen, a més de Ale Breeder, incluir la frase Ale Sveter, totes germanes, per ser més inclusiva, i mencionen també a figures femenines bíbliques com Raquel, Ruth i Esther. Continuem amb una mica d'història. A partir de 1880, les persecucions o pogroms a què van ser sotmesos els jueus en els seus guetos o en les seves poblacions, unit a crisis econòmiques, van fer que un terç de la població jueva centreeuropea, uns 3 milions de persones, emigressin als Estats Units. Al voltant de 1924, els barris de jueus eren ja importants en ciutats com Nova York o Chicago. El desig d'aquestes comunitats de viure segons la seva tradició va generar un important mercat discogràfic de música klezmer que, curiosament, no existia en el vell continent, és a dir, a Europa. Molts dels músics de les orquestres klezmer tocaven també en orquestres de jazz o de varietés, i molts d'aquests músics jueus varen entrar en el negoci musical tal com abans ho havien fet compatriotes seus en el negoci cinematogràfic dels Estats Units. Arribats a aquest punt i pensant en pel·lícules musicals jueves, m'ha vingut al cap la pel·lícula El violinista en la teulada, que ens parla de les costums jueves en les seves petites poblacions i també de les persecucions, linxaments o pogroms, paraula d'origen rus, a què varen estar sotmesos els jueus, en aquest cas en la Rússia imperial dels Tsars, a final del segle XIX i principis del XX. Escoltem ara la cançó Si jo fos ric, que estic segur que tots recordareu, especialment per la tonada Dividibidibi, dividibidam. If I were a rich man, yabidibidam.

La pel·lícula de l'any 1971 del director canadenc Norman Jevison va estar nominada en 8 categories i va guanyar 3 premis Oscar a la millor fotografia, al millor so i a la millor cançó original, la que heu acabat d'escoltar. Retornant a la història, l'acceptació dels valors jueus en la música, el cinema i la literatura va quedar frenada per la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, que una mica més tard va generar la creació de l'Estat d'Israel en les terres palestines de l'Orient Mitjà l'any 1948. Per altre costat, també va haver un gran silenci entre els jueus i demés marginats que van sobreviure als terribles camps de concentració de l'Alemanya nazi, entre ells molts catalans, com ens va recordar el gran llibre de la Montserrat Roig. Després d'això, la causa jueva va generar una, diguem-ne, simpatia entre la gent pacifista i d'esquerres, fins i tot entre els hippies i la vida comunitària dels primers kibbutz israelians. Donant la nota, vull recordar, tot i que estic segur de que la majoria d'oients ja ho saben, que el genocidi de Hitler i el nazisme en contra dels jueus, conegut amb el nom d'Holocaust, va fer que uns 6 milions de jueus moríssim als camps de concentració. Bé, fem un salt fins a l'actualitat. Hem de dir també que el genocidi de palestins per l'Estat d'Israel, amb Netanyahu al poder i emparats pel president dels Estats Units, Trump, és totalment inacceptable. Està fent-se a la llum pública i per televisió. He de dir que mai m'havia passat pel cap que veuria una cosa així i que no es pugui aturar de cap manera. Sincerament, em pregunto, les Nacions Unides actualment serveixen d'alguna cosa? Tot i que no massa, també crec que tots els pacifistes del món tenen el dret d'expressar i exigir que s'acabi aquest genocidi palestí. Ah, i també tindrien que dir ara mateix no a la guerra d'Iran. Tornant a donar la nota, programa musical, el meu llibre comenta que va tenir que passar més de mig segle des de la Segona Guerra Mundial perquè tota una nova generació de músics de tot el món i molts, no necessàriament jueus, tornaren a tocar i gaudir de la música klezmer en tot tipus de locals i ambients musicals i també en ciutats de tot el món, com per exemple en Barcelona. Aquí a casa nostra tenim a la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra i entre els molts temes d'aquesta original formació de música gitana i klezmer és inocenat la cançó tradicional titulada en hebreu Salom Aleichem. Aquí la teniu. Crec que us agradarà i després us la comento. Endavant, Miguel Ángel.

La IA ens diu que Shalom Aleichem és una salutació tradicional hebrea que significa la pau sigui amb vosaltres, utilitzat en la tradició jueva. També explica que és similar a la tradicional salutació àrab, Assalam alaikum, que també vol dir la pau sigui amb vosaltres. No fa massa temps que em vaig adonar d'aquesta coincidència, tot i que ja coneixia la frase en àrab, no sabia que coincidia exactament amb la frase jueva. O sigui que, com sóc una mica innocent, he de creure que el conflicte entre jueus i àrabs té una solució humanista? Bé, fa massa temps que dura aquest problema i crec que encara durarà molt més. Què hi farem? Tornem amb la música a casa nostra. Gairebé acabant el programa, escoltarem un tema del grup Cat Klezmer Trio, que fa molt poc temps varen actuar a Sant Quirze el mes d'octubre del 2026 en un concert organitzat per l'Ajuntament dintre del mes de la gent gran. Aquí teniu el tema titulat Freilach Freser, inspirat en la tradicional música klezmer i ara arranjada a Catalunya a la vora del riu Freser.

I ara, que he d'acabar el programa, tinc un dubte. Parlar de Jordi Savall, tal com havia dit en el programa anterior, o parlar i escoltar a Rosa Saragossa. I vet aquí que he decidit dedicar l'últim tema a Rosa Saragossa en la cançó sefardita titulada «Cuando veu, hija hermosa», extret del disc «Cançons de jueus, cristians i musulmans». Espero que us agradi i després us comento el perquè d'aquesta decisió personal per al comiat del programa.

0: Bé, com el programa anterior dedicat a la música de Turquia, ho vaig acabar en la sorpresa de que Jordi Savall li havien donat el Premi Musical Fons i Emens, comparat amb un Premi Nobel de la Música, i varen escoltar el tema Tur, Coniali. Ara crec que és millor que us parli una mica de la cantant Rosa Saragossa, que estic segur de que no és tan coneguda com Jordi Savall. El resum de la Viquipèdia en català ens diu que Rosa Saragossa Llu va néixer a Barcelona el 1958 i és una cantant i musicòloga especialitzada en música sefardita i folclor tradicional de les cultures antigues d'Espanya, la sefardita, andalusí i cristiana. No està gens malament, oi? Crec que està totalment justificat acabar el programa amb ella. Sumant tots els minuts del programa dedicats a música, veig que tenim una mica més de 35 minuts de música i de locució aproximadament uns 20 minuts. O sigui que encara tinc una mica de temps per oferir algun detall més de la Viquipèdia que m'ha sorprès gratament. En la trajectòria artística ens comenta que la vida professional de Rosa Saragossa va començar el 1984 amb un primer disc on recuperava, després de segles d'oblit, les úniques cançons jueu-catalanes conegudes que existien. Aquest esdeveniment va provocar un cert interès internacional que la va portar a una gira per Israel, Nova York i Europa. Molt bé, oi? Aquest detall que jo no coneixia i suposo que vosaltres tampoc. També es comenta que van ser sobretot les dones les que van conservar aquesta tradició cultural sefardita. Aprofito també per oferir una última informació de la IA d'internet a la meva consulta Sefardites en Espanya. El 1942 es calcula que entre 80.000 i 150.000 jueus varen tenir que abandonar Espanya, sefarats segons la Bíblia, o convertir-se al cristianisme. Aquests exiliats forçosos van conservar el seu parlar castellà o català medieval, ara es diu jueu espanyol, i les seves cançons i costums tradicionals. Per compensar d'alguna manera aquesta fidelitat durant més de 5 segles a la llengua i la cultura espanyola, tot i aclarir que en 1942 Espanya encara no existia com nació, l'any 2005 un nou decret va facilitar la nacionalitat espanyola als sefardites que ho sol·licitessin, sense necessitat de renunciar a la nacionalitat actual que tinguessin. La IA acaba dient que en octubre de 2025 s'havien concedit més de 72.000 sol·licituds. Totalment d'acord amb aquesta mesura de reconeixement musical i cultural als sefardites. I ara sí, que acomiado el programa d'avui, donant les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la feina de gravar el programa, editar-lo i penjar-lo a internet en format podcast. Bona tarda i bona música per tothom.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Radio Sankir se presenta Alimentació Saludable Especial Estiu amb Ana Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, soc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: La nostra convidada d'avui es diu Marosa. És vicepresidenta de l'Associació d'Empresàries i Dones Emprenedores de Sant Quirze. I la seva dedicació, la seva feina i el que més l'omple és la vida saludable. Per tant, encaixa perfectament el tema avui amb el nostre programa. Ella té una empresa de serveis a empreses i també una comunitat de dones que li demanen ajut, doncs, per diverses coses.

0: Incondicional.
1: Incondicional, i ens el tenim mútuament. Bé, doncs, Goita, et donaré pas perquè ens expliquis exactament quina és la teva feina, la teva funció, què és allò que et preocupa, què és allò que pots impartir, tant sigui a les empreses com a qualsevol dona que hi estigui interessada. Jo et dono pas. Tu, en Rona.
2: Molt bé.
1: Si no tallo, t'ho vés fent.
2: Molt bé.
1: Vale?
2: Bueno, jo la meva mare ja em va dir, sempre em deia, tu vas néixer del revés. Del revés vol dir fent volteretes. Sempre estava cap per avall, sempre. Als patis de l'escola no vaig estar ni un pati jugant com totes les nenes, sinó que estava en un raconet amb la meva màrfaga ensenyant gimnàs a totes les altres nenes de l'escola. Totes estaven, quan ja eren més grans, parlant entre elles, quan eren més petites jugant. I jo sempre al meu racó, i llavors venien totes les nenes de l'escola que volien aprendre, venien allà i els ensenyava a fer voltaretes.
1: Però sí, ja eres professora de gimnàs.
2: Vaig començar molt jove, professionalment als 16, és a dir, als 16 ja vaig començar a cobrar, perquè ja li vaig dir al meu pare, jo vull treballar, i als 16 ja em vaig posar a treballar a escoles de bressol, a fer psicomotricitat als nens, a esplais, a donar classe de gimnàstica, a gimnasos, a clubs, i realment és una passió que jo he tingut sempre.
1: És evident.
2: Que l'he pogut fer realitat. Al principi en contra una mica del meu pare, que no ho entenia, que em deia, però aviam, això nena, això per la tarda. Però,
1: ja, però una,
2: què faràs?
1: Fes una carrera,
2: exacte.
1: I prepara't.
2: Quan li vaig dir que volia fer INEF, que és la carrera que vaig fer Ciències d'Educació Física i d'Esport, em va dir, bueno, això a la tarda, això a la tarda, però això no pot ser una carrera, això. I vaig dir, sí, papa, sí que és una carrera i tal. És a dir, que sempre he nascut amb aquesta passió pel moviment, per la bona vida, per la bona vibra, perquè al final jo sempre dic que el moviment és la clau per una vida més feliç. La gent que em diu, és que tu no pares de bellugar, dic és que el moviment és la clau per una vida més feliç.
1: Totalment.
2: I no és que ho digui jo penso que això es veu, no? Quan tu veus, per exemple, fixem-nos amb els nens que són muts, són nens feliços, són nens que tenen com inquietud, que volen conèixer tot, ho volen provar tot. Ja passem a l'etapa quan som grans. Les persones grans, les persones que tenen activitat, i que, perquè la salut els deixa, es poden moure molt, són persones que se les veu més felices. Per què? Perquè jo, mira, jo ja tinc, ara aquest any faig 62 anys, i ja començo amb l'etapa aquella que tinc, hi ha molts amics que treballen per grans empreses i que tenen unes ganes de jubilar-se.
1: I tu no?
2: I jo penso, però si les coses que em queden per fer... Sí, encara tinc molts projectes, moltes coses, però perquè jo he tingut la sort, i també ho he lluitat, de dedicar-me a allò que m'omple, no? I cada 10 anys, aproximadament, dintre del meu sector mateix, he anat una mica driblant cap a on el mercat em deia, o la situació externa, i el que el meu cor volia, no? Sempre jo necessito llevar-me i mossegar, no? Recordo una època curta, molt curta de la meva vida, que quan vaig acabar de parir la meva primera filla, va ser cesària, jo en tinc tres i les tres han sigut cesària, però la primera era com, ostres, ara cesària no em puc moure, no? No em puc moure, no puc fer gimnàs, que és el que jo sempre feia, no? I li vaig dir al meu pare, vull treballar, deixa'm venir a fer-te de secretària, encara que sigui. Perquè jo volia guanyar, a més, no?, dinerets. I jo era jove, jo vaig tenir la meva primera filla als 21 anys.
1: Uau.
2: I acabo de parir i li dic al meu pare, papa, necessito feina, deixa'm venir a fer-te de secretària, el que sigui. Doncs jo, va ser una època horrorosa. No com a cara,
1: No.
2: O sigui, allò d'estar assentada, no sé quantes hores...
1: En una cadira i una taula.
2: En una cadira i una taula pensava, quin horror. No passa, o sigui, cadascú ha nascut pel que ha nascut. Hi ha persones que són felices així. Però jo sóc molt, i això intento a les meves filles sempre dir-los, que un s'ha de moure amb el cor, amb el cap també, però sobretot tu tens el teu talent, tu tens el teu ikigai, no?, que diem, el teu propòsit a la vida, i has d'intentar connectar, bueno, tres coses, no?, el teu talent amb el teu propòsit i amb el que et pugui donar de menjar, no? Perquè, esclar, si no...
1: És evident.

0: no viuríem de res, no? I llavors en aquest equilibri és on jo crec que trobes, no, la felicitat aquesta de no voler-te jubilar mai quan Déu o el que sigui, no, ens
1: bueno, mentre limiti, estiguis, no? Bé, i tinguis forces.
0: Exacte.
1: Per fer-ho. Mira, et vaig interrompre. Les teves filles?
0: Sí.
1: En tens tres, dius?
0: Tres.
1: Quantes de mogudes com tu?
0: Una.
1: Una?
0: Una. Bueno. Una només.
1: Ah, una s'ha de semblar al pare i poder no estar mogut, el pare.
0: No, tots són moguts a casa. Tots són moguts. No, el que passa és que és curiós, perquè, mira, la meva filla gran, jo va néixer quan jo vaig estar competint. I competir vol dir competir. Competir és entrenar cada dia de l'any, menys un dia que és el dia de Nadal. Dissabtes, diumenges...
1: Diumenges i tot.
0: Sí. Hi havia un dia que fèiem descans, que depèn del moment de l'entrenament, era o un dimecres o un diumenge, o era igual. I després, Setmana Santa i tot el que vulguis, eh? Menys a l'estiu, sí que descansàvem a l'estiu.
1: I quina edat tenies quan feies això?
0: Jo vaig competir els 25, 26 i 27 anys.
1: O sigui, ja tenies dues nenes?
0: Una.
1: Una. Tenies una nena, sí. I estaves entrenant, sí. aquest ritme. I competint.
0: Sí.
1: Bravo.
0: Sí. I ella odiava l'esport.
1: Esclar.
0: Perquè, clar, li prenia la seva
1: mare.
0: Li
1: prenia la mare, sí.
0: I ella sempre em deia, mami, tu no et preocupis, que jo, quan tingui cel·lulitis, ja faré gimnàs. Jo li deia, no, és que no és per la cel·lulitis que has de fer gimnàs. És perquè t'has de cuidar. Ara ella té 40 anys i, bueno, va al gimnàs, es cuida, és a dir, has parat a ser de gran a cuidar-se. I ho fa, no? Al final jo crec que el que tu vas... El que... Jo sempre dic que eduquem quan no parlem, no? Amb l'exemple. I tot això és una empremta que va quedant. També és cert que ara està molt de moda entrenar.
1: Exacte.
0: I hi ha una quinta de nanos...
1: La societat ho reclama,
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte. I ella entrena moltíssim. La del mig és molt moguda. I després la petita és molt esportista, però amb altres tipus d'esport. És molt de natura, ella. El senderisme, muntanya...
1: Però és, sí. És esportista.
0: És molt esportista, sí.
1: Clar, cadascun el seu... Cadascuna, sí. El que li agrada.
0: I pensa que jo a vegades també tenia una mica de sentiment de culpabilitat, perquè a casa no hi va haver ni una nina mai. Arribant als Reis, cama elàstica, el Sant Comès, una corda de saltar, uns patins, o sigui, tot eren coses de...
1: Bueno, i perquè en aquella època no hi havia pilotes de pilates, ni les coses, les mancuernes, ni
0: exacte,
1: tot això, eh?
0: Si no, també hagués sigut. I de fet, pensa que en el menjador tenim el sofà, i un annex al sofà, o sigui, tu continues al sofà, hi ha una bicicleta de spinning, és una bicicleta estàtica.
1: Al costat del sofà?
0: Bueno, perquè quan mires sèries i pel·lícules, com a molt 30 minuts, i després has de saltar la bicicleta, t'has de moure mirant la sèrie, si vols, i després tornes a saltar al sofà, no? Perquè al final el sedentarisme és molt dolent. El sedentarisme provoca moltes malalties i a més, quan ets jove, el cos ho aguanta tot, eh?
1: Però després surt tot.
0: Després surt tot, i jo sempre dic... per exemple, no, és que aquest, una persona de 30 anys, que potser menja molt malament, igual és molt sedentària... que d'això també parlarem, però jo sempre dic, són falsos saludables, perquè ara estan saludables perquè el cos ho aguanta, però això després sortirà, no?
1: Sí.
0: També intervé la genètica, està clar, no?
1: Sí.
0: Però amb això que et deia, ara en parlarem, és que em fa molta gràcia, el meu marit és professor de la universitat i d'INEF, precisament, de CAFE, bueno, i...
1: Bueno, esclar, així ens esclar que a casa tot funciona i tothom es belluga.
0: Tothom es belluga a casa, tothom.
1: Que bé.
0: Ja et dic que no hi havia ni una nina, eh? Les nines, les filles es pintaven i... Bueno. Doncs ell va treure una estadística, la primera classe de la temporada passada, als nois joves els va donar la dada de sedentarisme amb gent jove que hi havia a Catalunya. Ara no recordo quina era, que era bastant elevada. I tots els nanos, els alumnes, li van dir... Home, Jordi, això és impossible perquè el gimnàs està ple de gent jove. I el Jordi els hi va dir, diu, però anar 3 dies al gimnàs a la setmana, una hora...
1: Poca gent.
0: No, i són 3 hores enfront de 24-7 hores a la setmana. Molts nanos d'aquests que van 3 dies a la setmana i allà ho donen tot, la resta del dia on estan? amb aquestes cadires ergonòmiques, perdona, de... Sí. Aquests que juguen als jocs...
1: Que sí, els jocs.
0: Exacte.
1: Cadira de joc.
0: Al sofà.
1: Li direm cadira de joc.
0: Això és una persona sedentària. Sí. Encara que vagi 3 dies al gimnàs. Perquè al final, ser actiu no és anar al gimnàs 3 dies a setmana. És portar una vida activa. Des de que et lleves fins que vas a dormir. I activa no vol dir estressada. No.
1: No matar-se.
0: No. El que vol dir és que... Els ascensors no existeixen.
1: Que hi ha escales.
0: Hi ha escales que s'han de pujar. És que podries parar una baixada abans del metro o de l'autobús i fer aquell tram caminant.
1: O no agafar el cotxe per anar a buscar el pa.
0: O anar a buscar, exacte. Podries, si treballes 8 hores al dia assegut o amb una cadira, et pots posar una petita alarma cada hora i mitja. Ja no et dic cada... I en aquell moment t'aixeques, fas 4 estiraments, vas a la fotocopiadora, al veí, al que sigui...
1: Respires fons... I t'hi tornes a posar.
0: És a dir, són molts tips. Avui en dia hi ha una... I dic avui en dia perquè fa 4 dies que el concepte ja existia, no? Però se li va posar nom. Hi ha una cosa que és el NEAT, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, yes. El que el nostre cos crema durant tot el dia sense comptar aquelles hores que fem exercici perquè ens posem les sabatilles, eh? És a dir, la vida activa, el tenir una vida activa. I això és bàsic perquè el metabolisme funcioni, perquè el nostre cor funcioni bé, és a dir, per tenir una bona salut.
1: Per la salut, sí, sobretot.
0: La vida activa, no? Realment, perquè pensa una cosa... fa 50 anys les feines eren molt actives. Ara tot són màquines.
1: I tothom anava caminant.
0: Tothom. Ara tot, bueno, perquè les persones treballàvem al costat de casa. Ara igual un des d'aquí treballa per Xangai.
1: Sí.
0: Com treballa? Assegut amb una cadira.
1: Esclar, amb una pantalla de l'ordinador. O dues.
0: I totes les feines manuals les han substituït màquines.
1: Això que deies abans de les persones grans, jo crec que la persona que és activa tant cognitivament, que exercita el seu cervell, com dintre de les possibilitats que tingui, perquè, per exemple, jo soc una de les persones que en tinc poques, però soc activa, és més longeva.
0: Totalment. Els països... Ja,
1: sempre pot passar que una persona faci una vida saludable, faci tal i qual, i ens agafi una d'aquestes malalties que tenim que ens voleien, no? I sí. Patapam, oi? Això sempre pot passar.
0: En el bon
1: passar.
0: Estem tots.
1: Perquè això no es pot obviar. Vull dir, a casa hem estat vegetarians des dels 30 anys, molts anys, però escolta, quan ens havíem de treure un queixal, havíem d'anar al dentista. M'entens? I si teníem alguna coseta important, havíem d'anar al metge i fèiem medicina alternativa, però si llavors ens havíem de prendre amoxicil·lina, ens l'havíem de prendre.
0: Clar.
1: Vull dir, jo crec que s'ha de ser raonable i no s'ha de ser... Ara no em surt la paraula que es deia molt a l'època que ho vam ser, perquè, és clar, quan nosaltres ho vam ser 30 anys, que en tenim 70 i pico... aquí no se sabia aquest país que era ser vegetarià.
0: Clar.
1: Saps? Ho dic en molts programes que parlem d'aquest tema i bueno, pràcticament vaig haver de fer una càtedra, vaig haver d'estudiar i comprar-me llibres a l'estranger per saber què havia de menjar per substituir la proteïna d'un bistec
0: animal, sí.
1: M'entens? Ara actualment, doncs, bueno, hem tingut problemes de salut importants, els metges ens han recomanat, escolteu, vale, sí, tot el vegetarians que vulgueu, però incorporeu peix. No voleu menjar carn? No mengeu, però incorporeu peix de tota la qualitat que pugueu. Sí. Val. I, perquè és clar, si perdeu la musculatura, fareu una sarcopènia, i això fa una mica de por, no? Llavors, doncs, bueno, no, a ell no li agrada que em parli, però jo a casa tinc una persona, que és el meu marit, que fa, potser 40 anys que fa pilates. Primer el va anar a aprendre al Club Natació de Sabadell molts anys, sí. I després, com que ja se sap els exercicis que li convenen, ja poden caure pastanagues de punta, que quan es lleva, ell és matemàtic.
0: Que bé.
1: Saps? infusió, estiraments, se'n va l'altell, que hi ha fusta, i té la màrfaga, i allà les seves coses, i fa una hora cada dia, ara l'han operat d'esquena, i quan ha pogut, de seguida s'hi ha incorporat.
0: Clar.
1: I esclar, jo, que també sóc molt així, però que m'he relaxat una mica, quasi li tinc enveja.
0: Enveja sana.
1: Enveja sana, enveja, però dic, sana. Ostres, tu has perdut pistonada aquí. Ja no ets tan religiosa com quan et llevaves a les 6 del matí sola, amb el cotxe, i te n'anaves al Club Natació de Sabadell a nedar, perquè a les 8 havies de fitxar l'Ajuntament. Ja no ets tan... Ja penses, escolta, tu, ja prou estrès, no?
0: Clar.
1: Però ell no, no, ell no... no.
0: Però tens hores al dia, no?
1: Sí.
0: Ah, no sí. Cal que et
1: diguis... Me'n falten, eh? No, no, sí, 6:30.
0: Fixa't, molt bé.
1: Ens en falten.
0: Molt bé.
1: És molt lleig dir això. Estan,
0: no, no, això és bona
1: jubilant,
0: senyal.
1: Perquè bona senyal. Els nostres nets, que són 5 i ja tenen edats, que ja no fem de cangur.
0: Clar.
1: Només ens venen un dia a la setmana a menjar i ens ho passem pipa, però ja no fem de cangur. I hi ha dies que penso, com pot ser, Anna, que tinguessis la llista aquesta i no l'has feta tota? Saps? Perquè, bueno, també el ritme baixa.
0: Però hem d'aprendre a prioritzar.
1: També.
0: Hem d'aprendre a prioritzar. Ara que deies això dels països més longeps, és a dir, hi ha uns estudis que el que diuen és que hi ha quatre coses que marquen molt la diferència, és a dir, per què hi ha uns certs punts en el món, ja no són països, sinó uns certs punts en el món on hi ha l'esperança de vida més gran, no? Un és el propòsit. Són persones amb propòsit. En general són llocs on l'educació, tot porta a que les persones tinguin propòsit a la vida, que això és un punt importantíssim. En segon lloc, són persones que tenen molt bones relacions socials. Hi ha una estadística fora d'això que t'estic dient ara, que diu alguna cosa així com, és que ho vaig llegir, ho vaig escoltar a la ràdio l'altre dia, em va agradar molt, que la salut social que tu tens als 50... la salut social, és proporcional a la salut física que tens als 80. Vull dir, evidentment, la malaltia ve quan
1: sí,
0: has venit.
1: Sí, que hi ha excepcions.
0: Exacte, però que realment el tenir bones relacions socials afecta molt positivament a la teva salut física, també. Després, un altre punt important, tu què penses, que en aquests països que les persones duren molts més anys i amb més salut, diguem-ne, ja no només més anys, sinó amb més qualitat de vida, mengen molt o mengen poc?
1: Mengen poc.
0: Mengen poc.
1: Mengen poc. I a més tenen, jo he estat a alguns països, que veig que tenen un convenciment i una fe amb el que fan.
0: Totalment.
1: Bueno, I a vegades basada en les religions. A Indonèsia, molt basada en persones, perquè Indonèsia és gran, amb la seva religió.
0: Per què no?
1: Saps? I penses, xapó. Mira, hi ha una cosa que em té molt intrigada, és perquè hi ha països europeus i del món que els senyors conserven els cabells fins que es moren, si són morenos ben morenos, si són rossos ben rossos, i tenen unes cabelleres extraordinàries. I aquí... aquest país, sí. Està, ja no dic els que es resuren perquè és moda, eh?
0: Ja.
1: Està ple de calbs.
0: Ple.
1: Sí, I per què passa això? Per no l'alimentació?
0: No ho sé, això no ho sé, la veritat.
1: Perquè dius, bueno, pot ser genètic, el meu pare era calb, el meu germà també és calb, jo també soc calb, però...
0: Està clar que la tendència hi és per genètica. I també està clar que depèn del que tu et cuides, alimentes més les coses més positives... i també les més negatives, no? Si tu tens tendència, no sé, et posaré un exemple, no? Al sobrepès, perquè vens d'una família, no? Amb aquesta genètica i tal, pues, si tu no et cuides, evidentment, tindràs més sobrepès. És a dir, que al final les coses, les alteracions negatives, també s'agreugen si sí. Ens cuidem poc. I abans que deies allò de la sarcopènia, bueno, és que la sarcopènia... comença als 30 anys, jo no sé si ho
1: sí,
0: sabies.
1: Sí, sí, que ho sé. Sí,
0: a partir dels 30 ja comencem a perdre musculatura.
1: Sí, i a més he viscut la punyetera experiència de que l'any passat vaig fer pilates fort per, precisament, com que porto pròtesis als dos genolls, enfortir molt la musculatura de les cames. I què ha passat? L'he perduda tot a l'hospital. I la meva cirurgiana em va dir, mira, Anna, dic, però he estat 20 dies al llit, així sense gaire moure'm i tal. Diu, mira, Anna, 10 dies enllitada, la musculatura desapareix. I no la de les cames, no. La de tot el cos. I vaig quedar palplantada. Sí, perquè sí. Ja sabia que la musculatura es perdia si una persona estava molt enllitada. I, esclar, tinc com rabieta. Perquè l'altre dia la cardiòloga que em porta el control a l'Hospital Taulí em diu, mira, Anna, tenim dos diagnòstics. El cor està funcionant de meravella. Dic, no cal que m'ho digui, que ja ho noto, perquè jo l'any passat m'ofegava dormint. Diu, però tenim dos diagnòstics. Un estrès posttraumàtic, però tot el que has passat. I això, jo dic, i això? Diu, això, no hi ha pastilles. T'ho has de fer tu.
0: Clar.
1: Vale. I quan dura? Sí, ja porto 4 mesos. Diu, ui, pot durar un any i mig. Bueno, vaja. I després dic, i aquest cansament que tinc de cintura en avall, que només veig cadires per seure, faig una cosa, m'assento, faig el llit, recullo roba, m'assento, això, diu, bueno, és que has perdut la musculatura, ja t'ho vam dir. Diu, i no vull ser, no vull que marxis d'aquí trista, però als 77 anys, tornar a recuperar la musculatura que tenies el dia que vas ingressar a l'hospital, no vull dir-te que no la recuperaràs. Però tu estàs molt limitada amb els exercicis. Llavors, piano, piano, que ja et coneixo, no t'acceleris, piano, piano, però treball constant.
0: Constant? Mira, disciplina, no? Al final, no ens hem de moure per la motivació, sinó per la disciplina. La disciplina, al final, què és? És fer el que has de fer, quan ho has de fer i de la manera que ho has de fer. Punto. No hi ha més. Què parlàvem abans? Prioritzar.
1: Ja, prioritzar.
0: I en aquest moment, en el teu cas, t'has de prioritzar tu. Perquè la musculatura és com el tercer cervell, ja diuen, ja.
1: Sí.
0: Si al final la musculatura, sense musculatura, els teus ossos pateixen molt més.
1: Sosté tot el clar, cos, el pes.
0: Sosté, és una màquina de cremar greix també. Al final la musculatura és molt necessària per tot el sistema metabòlic. Bueno, pues sí, prioritzar.
1: Prioritzar.
0: És el que hi ha.

0: Mira, t'he de dir que, esclar, potser per les circumstàncies que estic vivint en aquest moment, que les faig sempre públiques per la ràdio, i a casa meva no els agrada gens, perquè jo sóc molt coneguda, perquè he treballat 49 anys a l'Ajuntament de Sant Quirze, i sóc més famosa que la Pepis, i faig coses, i tothom em para, tothom m'atura, i com estàs, i tot això, i esclar, si t'estan acompanyant els fills, els nets o el marit, doncs els hi fa una mica pesat, no? Però... m'encanta la teva classe, igual que em va encantar. Jo no coneixia allò de les constel·lacions familiars
1: amb la Mireia,
0: i em va encantar. Bueno, vam quedar que faríem almenys 4 programes més, i amb tu també ho haurem de fer, potser sí que és la meva circumstància d'aquest moment, però clar, jo m'informo molt, llegeixo molt, i clar, un dia doncs estava parlant amb amigues de la meva edat i dic sarcopènia, i diu, què és això, no? Clar, però ens anem fent grans, anem tenint problemets, i jo soc d'aquelles persones que sempre que he tingut un problema de salut important i m'han dit per la dreta, per l'esquerra i el pont, per la dreta, per l'esquerra i el pont. Per què? Perquè si falla, si allò no es cura, no funciona... El que sigui, ningú de casa meva podrà dir la mare s'ha estat mirant les sèries turques al sofà. M'entens?
1: Totalment, sí.
0: Tinc aquest esperit, i això m'ajuda bastant a sobreportar tot el que m'ha passat, que des dels 69 anys m'han passat coses importants, però mira, estic aquí.
1: Molt
0: estic
1: bé.
0: Aquí, i a vegades em passo de frenada.
1: Jo diré que això que comentes de... Ets obedient, no?
0: Molt.
1: Hi ha una cosa que estic segura que és un ingredient molt important perquè els resultats vinguin. Estic segura que tu la fas pel que et vaig coneixent amb tot el que em dius. I és... aviam, com t'ho explico. Jo, per exemple, quan era petita, era bastant rebel. No gamberra, rebel. Rebel, vull dir que li feia molt la punyeta als pares... Però no perquè em portés malament, sinó perquè jo volia saber-ho tot. És a dir, si puc fer això, per què això sí que ho puc fer i allò no? Necessito...
0: I per què em dius no? Què vol dir no?
1: Sí, i què vol dir no? I amb què recolzes el no? No? I per què això sí, això no? Perquè això feia que jo entengués les coses i cada cop feia més el que els pares creien perquè ja els entenia. Yeah. Aleshores, amb el que m'estàs dient, és molt important, en temes de salut... el coneixement, el saber per què. Ara em deies, jo tinc molts amics que, amigues i tal, que no saben el que és la sarcopènia. Oh, és que no ens ho expliquen.
0: No.
1: És que a l'escola no ens expliquen la base d'una vida saludable. Fem bàsquet, fem futbol, està molt bé, Però el més important, que és el per què hem de menjar el que hem de menjar, per què ens hem de moure com ens hem de moure i quin tipus de moviment ens convé per l'edat o per com som i com gestionar les nostres emocions i què vol dir dormir, quan hem de dormir, com hem de dormir. Totes aquestes coses que són la base de la nostra salut no ens expliquen res. Aleshores, per què tantes persones fan dietes i després es tornen a engreixar? Perquè no han entès, no? I per mi això és clau. És a dir, que les persones entenguin el perquè de les coses. I que una... En el teu cas, no? Per què es perd la musculatura? Què he de fer per tornar-la a guanyar? Què podria haver fet per no perdre-la del tot? Potser podria haver fet 4 exercicis en el llit. És a dir, aquest coneixement és que és la base d'una sostenibilitat, no?
0: De fet, t'he de dir que a la UCI, un cop vaig estar desintubada i vaig anar tenint un problema nou cada 2 dies, tenia 2 noies físio que cada dia venien primer assentada en una cadira i em deien aixecar la cama i no podia aixecar la cama marossa. Bueno, més ben dit, és que em va venir a buscar un infermer i quan em posis de peu et dic què? És que no les sentia, t'ho asseguro. I saps, un noi forçut diu, dic, és que peso molt,
1: És igual. Amunt,
0: i mirin els ulls, no mirin lloc més, pam, i m'assentava a la cadira. Bueno, a base d'aquestes noies, fes això, i fes-ho mentre cada vegada que ho recordis. I jo, clar, allà tenia totes les hores del món mundial per avorrir-me, a pesar de que la meva família, pobrets, venien 2 cops al dia, tots i tal, i jo, vinga, i tenia pacients femenines davant, més o menys a la meva edat. I recordo una pacient que em deia, però és que no lo entiendo, Anna, no lo entiendo, però usted no para. Yo no puedo, yo no puedo. Digo, ¿cómo que no puede? Inténtelo. Yo tampoco podía. I al final, entre les físios i el meu convenciment, fèiem que aquella senyora
1: entengués
0: que ho havia de fer, i ho feia, saps? I jo també he sigut sempre així, soc molt expansiva, m'agrada ajudar.
1: Tu coneixes un llibre que es diu Hàbits Atòmics?
0: No.
1: És de James Clear, el recomano sempre. Aquest llibre una mica el que explica és que quan tu vols aconseguir un resultat, encara que sigui molt gran, per aconseguir-lo sempre has de començar amb passets
0: molt petits,
1: per de moltes coses, sí?
0: Jo sóc molt impacient.
1: Passets molt petits. Al final, com comença un foc? Amb una espurna molt
0: amb
1: petita.
0: Amb una espurna petita.
1: Però una espurna petita, pam, pam, pam, pam, al final provoca un foc molt gran. I aquest llibre està molt bé perquè de vegades sí que ens fem els propòsits, ens els plantegem tan, no impossibles, però tan grans. Aquesta senyora havia pensat, jo això que fa aquesta altra de davant no ho puc fer, no cal que facis això, fes això,
0: molta.
1: Però cada dia, fes això, però cada dia, més allò. I Hàbits Atòmics, aquest llibre està molt bé perquè t'explica de quina manera pots anar fent, convertint una acció en una petita acció,
0: en
1: un hàbit,
0: gran acció,
1: en un hàbit, i la suma de molts petits hàbits al final fan que, que de cop i volta un dia arriba el resultat, no? Ara té un segon llibre que és Hàbits Atòmics en Acció, que està molt bé també, perquè també és veritat que basqui, jo m'enrotllo molt,
0: No, tu parla, que és molt interessant, i els oients estaran més que contents.
1: Jo et pregunto, tu quantes idees tens en el calaix? Jo tinc un calaixet que cada vegada que tinc una idea, a mi això un dia, quan ens vil i quan no sé què, pam, i tinc un calaixet ple d'idees, idees. Però aquestes idees es queden allà moltes vegades, perquè el dia a dia no ens deixa pensar. El meu pare sempre deia, si no fas això, deia, el purgatori està ple de bones persones. Volguem dir que si no passes a l'acció,
0: no aconsegueixes el resultat.
1: Aleshores, ens passem tota la vida planificant i fent fent els plans, perquè faré, i al final moltes coses no passen a l'acció, no? I aquest passar a l'acció, també ho explica en aquest segon llibre, Hàbits Atòmics en Acció, com accionar, no? Com passar a l'acció, que és una de les coses que ens passa més, no? A tots. I diria que sobretot molt a les dones, perquè les dones poder sempre ens hem deixat més per les últimes, no? Primer són els pares, primer els germans, cuida la família, els fills primer, jo ja si
0: ja
1: sóc a menjar, ja menjaré.
0: Ja
1: i sí, ja ho faré, ja tindré temps per mi, aquest temps no arriba mai.
0: Aquest és un dels meus fallos.
1: Arriba tard. I jo sempre dic, a mi no m'agrada empoderar les dones, a mi m'agrada encoratjar de cor, El poder m'agrada més el cor que no el poder, no? Però sí que ens hem d'encoratjar i posant-se, en primera fila. Les primeres. Els animals que fan? Primer donen de menjar... Primer
0: els
1: mengen ells...
0: Mengen, després donen de...
1: Per donar de menjar als nens.
0: Clar.
1: Perquè si ells estan dèbils, no podran cuidar els
0: però
1: seus.
0: Els humans no ho fem, això.
1: No ho fem.
0: La gran majoria.
1: No ho fem. I no ens cuidem. I no ens cuidem de veritat. I només cuidem allò que es veu. I això no pot ser.
0: No, mira, perdona. En l'exemple que t'he donat de la persona que tinc a casa, que és tan estricta i tan disciplinada, clar, toca el despertador, ens llevem tots dos, és evident, no? Anem al lavabo, com tothom, i després ens hem a fer les nostres infusions, les nostres aigües amb llimona i gingebre, o el que ens vingui bé. Ell, pom, desapareix, però jo ja estic amb la ment. A veure, què toca avui? Avui vindran els nens, haig de fer això, haig de descongelar allò, haig de posar les rentadores... I passa 3/4 d'hora, si no tinc hora a anar al gimnàs, a la piscina, a l'afici o no sé què, que després penso, I per què primer no feies el que convé? I el meu espòs m'ho diu bueno, ja m'ha deixat per impossible. Saps? Perquè
1: és així,
0: sempre ha sigut d'una manera que primer és tothom. I un no, mai. Ara he començat a aprendre a dir no. Ara que no em diuen gran cosa, ara jo aprofito. Ja he après, però 77 anys, eh?
1: Sí, sí.
0: I em vaig casar amb 21. Vull dir que farem 56 anys de casats i fa 2 anys que he après que haig de tenir el meu espai, haig de tenir les meves coses, haig de saber dir que no, si no és una necessitat imperiosa, que no em puc queixar perquè tenim uns fills responsables i uns nets. No em puc queixar, però bueno, sempre hi ha aquell dia. Saps?
1: Sí, sí.
0: I aquesta penso que és un dels meus principals defectes, prioritzar els altres. Mira, hi ha una anècdota que jo l'he vist com una anècdota, que la primera vegada que a mi se'm va despertar el problema del cor, a urgències. Esclar, quan entres a urgències, cor, activen el código no sé què, i allà et venen metges, infermers, et posen, et connecten, pot dir tal. I quan ja vaig estar una miqueta estabilitzada, que estava fent una marató, 150 palpitacions, ve la doctora, la cardiòloga, I em diu, bueno, Anna, està millor, està més tranquil·la? Dic, sí, tranquil·la, sí, dic, almenys puc respirar i tal i qual. Diu, però escolti'm una cosa. Diu, quan fa que vostè es troba així? Dic, bueno, dic, fa uns mesos que veig que quan m'ajupo per fer el llit m'ofego. O si pujo una pujadeta m'ofego, però clar, és que estic tan grassa. I em diu, ara hem arribat. Diu, totes les senyores busquen justificació al que els hi passa
1: en qualsevol cosa.
0: En qualsevol cosa. I a més, no sé per què, retrasseu venir, no ho entenc. Si t'ofegaves una mica fa 2 mesos, per què has esperat anar a 150 revolucions per minut? Que estàs fent una marató? Has arribat aquí fent una marató? Que si no et porten de seguida.
1: Ara jo, Anna, et pregunto, si tu viessis un fill teu, el teu marit o els teus pares, que els hi passés això, els portaries el dia 1, oi?
0: Uau! El 0,61 al minut.
1: Aleshores, això què vol dir? Que no t'estimes tant?
0: No.
1: Clar, no pot ser.
0: No pot ser. És veritat, és veritat. Ui.
1: Perquè a més hi ha persones que diuen, és que no pots ser egoista. És que al revés, això no és ser egoista. No. Això és al revés. Perquè però jo ho faig... Ho fas també pels altres. Al final, tot el que fem nosaltres i el com som i el com vivim impacta directament en les persones que tenim al costat. Aleshores, tu has d'aconseguir la teva millor versió per estimar els altres també.
0: Clar, però veus, jo això ho tinc molt mal enfocat. Jo sóc d'aquelles que quan parlo de cuinar, d'alimentació saludable, de tornar als orígens, sempre renyo quan les oients em diuen, és que vostè està jubilada però nosaltres anem estressats, no tenim temps de cuinar. I els dic que això és una autèntica excusa, perquè segur que teniu temps de mirar sèries, de mirar mòbil, d'anar a fer el cafè amb les amigues, que ho trobo molt bé. Tant de bo quan jo tenia la vostra edat això hagués estat permès, que no estava ben vist. Val, ja sé que hi ha situacions familiars fumudes que a vegades no... Encara que vulguin, no hi pot haver una dedicació, però jo sempre els dic, mireu, cuina és amor, cuina és estimar els de casa.
1: Totalment.
0: I cuidar els de casa.
1: Totalment.
0: Clar, dic això, però i a mi qui em cuida?
1: Ah.
0: Saps? I això també he trigat anys a arribar-hi, eh?
1: Qui et cuida i... Qui et cuida no només a nivell d'alimentació,
0: no, no,
1: tots els nivells,
0: a nivell general.
1: Fa una estona m'has dit, és un defecte que tinc. Val, no ens podem parlar així.
0: No, ja ho sé.
1: És un defecte.
0: És negatiu.
1: No és un defecte, és una oportunitat de millora. És un repte. És dir, això, ostres, com és que no ho he aconseguit? Doncs, per això. Vinga, anem a... Ara ja tinc un objectiu. Vinga, doncs millorar això, no? Perquè al final, si fixa't, al final, l'important és ser conscient d'aquestes coses. És una sort, hi ha gent que no és conscient, eh? Hi ha gent que menja petal i no se'n dona compte, hi ha gent que no té bones relacions socials i no n'és conscient, no?
0: Sí, sí.
1: Si tu n'ets conscient, és una oportunitat per dir, vinga, què haig de fer? Vinga, anem a planificar, no? Amb un full, què puc fer per millorar això, no? I al final, posar focus, ho hem dit abans, focus, disciplina, perquè al final sí que et pot pensar, saps quin rotllo, no, fer tot això, però és que quan arribes allà s'està tan bé. Quan tu et lleves i tens energia que toca.
0: I quan has complert els objectius que te volies el dia.
1: Clar, clar.
0: Dius,
1: clar.
0: Ai, mira, que bé que estic, no?
1: Clar. I amb equilibri, eh? Perquè hi ha persones que es pensen que tot són miracles, eh? Al final, el cos és una maquinària perfecta, però el cos és una cadena. Quan tu hi ha alguna cosa que falla, probablement et fa mal una altra cosa, però ve d'allò que ha fallat. És a dir, que per mi hi ha diversos punts claus. Un és, evidentment, l'alimentació, que és bàsica, i el que tu has dit, no? La teva besàvia menjava coses empaquetades, no?
0: Oh,
1: anem a tornar al que menjaven les nostres àvies, els orígens.
0: A la cuina senzilla.
1: A la cuina senzilla i propera i de temporada, perquè la terra ens dona allò que en aquell moment el nostre sistema digestiu és capaç de digerir bé.
0: Ah, no, però volem pebrot vermell, que és del juliol tot l'any.
1: Clar. Sí, sí,
0: i ara t'he dit el pebrot, com et podria dir, mil coses.
1: Hi ha una Oxfam, em sembla que serà Oxfam, bueno, és igual, a internet n'està ple de fruites i verdures de temporada. Què tenim ara per temporada? Això, doncs, hem de cuinar això. És a dir, hem de menjar real, de proximitat, de temporada.
0: Cuinat a casa.
1: No estic en contra dels supermercats, però primer hem d'anar al mercat, llàstima, aquí el poble no en tenim, primer hem d'anar al mercat i després al supermercat, eh? Les coses que... Però... I després menjar realment el necessari. Una cosa molt bona és dir, escolta, va, aviam si t'acostumes a... Quan tu estiguis un 80% ple, aixeca't de la taula ja, s'ha acabat. No esperis estar molt ple, perquè això no és saludable. A part de l'alimentació, l'activitat. O sigui, tenir una vida activa, moure'ns, fer gimnàs, treballar de força, treballar els estiraments i la postura, no? També. Tenir bones relacions socials, tenir bona relació amb l'entorn, amb la natura, no? Què portes tu a la natura? Deixes una petjada negativa o aportes, no? O fas accions positives. La gestió emocional que fem, no? Com gestionem les emocions? Perquè tu, Anna, has tingut aquest problema, és igual aquest o qualsevol altre. Tu saps que el divendres em van entrar a casa a robar.
0: Exacte.
1: Vale, doncs, allò que ens va passar, quan a tu et passa una cosa, hi ha diverses persones que ho pateixen i totes s'ho prenen diferent. I la cosa és la mateixa, el que t'ha passat. Però depèn de la perspectiva des d'on ho miris, a tu et senta bé o no et senta bé?
0: T'afecta més o menys.
1: I quan t'afecta malament, és que al final tot es ressenteix. Aleshores, es tracta d'intentar veure la perspectiva que té més beneficis per tu, no? Vull dir que la gestió emocional és molt important, el descans. I al final totes aquestes coses han de funcionar amb equilibri. No serveix de res fer molt esport, menjar superbé, tenir un cos perfecte i després no treballar el teu coco, ni la gestió emocional, ni tenir amics, ni i no reciclar, per dir alguna cosa. No serveix de res, al final no hem d'anar a extremismes, és portar tot el que ens fa saludables amb equilibri. I amb l'equilibri arriba el resultat. Amb l'equilibri arriba el resultat.
0: I escolta'm una cosa, tu estàs d'acord en que les emocions, o sigui, la gestió de les emocions és tan important com la persona que té un problema de sobrepès, que ara és, ara no es diu així, es diu que no tenim el pes normatiu,
1: vale?
0: Les persones que no tenim el pes normatiu i que podem patir hipotiroides, hipertiroides i aquestes coses que són malalties importants, estàs d'acord que el fet de que les emocions tu no les portis bé o no les dominis bé et fan menjar, et creen ansietat, estàs d'acord amb això?
1: Totalment, però no només les emocions. Em vaig comprar un llibre que es diu Gordofòbia, que em va agradar molt. A mi em sap molt greu a vegades quan escoltes, quan parlen de persones que tenen sobrepès o obesitat de manera despectiva, no? Perquè cada persona té una història al darrere. I un, ara parlaré molt, un no està gordo perquè vol. Ningú vol tenir sobrepès. Home, a tots ens agrada estar bé, no? El que passa és que les condicions de vida de cada persona són diferents. Per un costat, la genètica. Jo mira, em vaig fer una samarreta, perquè és que jo soc així, que posa, aquest és el meu cos, a davant, aquest és el meu cos. I a darrere em vaig posar, no hi ha opció B. El que passa que el meu cos l'haig de potenciar al màxim perquè estigui saludable. Però aquest és el meu cos. Jo mai tindré el cos de la Clàudia Schiffer ni de la... No, ni de la veïna del costat.
0: Però tens un cos agraït perquè t'has treballat moltes coses.
1: Bueno, perquè jo també tinc tiroides, tinc problemes d'hipotiroides, però al final intentes treballar amb equilibri doncs totes les coses que fan, que optimitzen el teu cos, no? I ara també em parlaves de pes. És que a mi la paraula, el pes, jo crec que el pes no és l'important. L'important és el percentatge de greix que tens i el percentatge de musculatura que tens.
0: Exacte.
1: O sigui, per mi hi ha tres paràmetres que són amb les dones, no? Són els més... Bé, les dones també, però amb les dones que acumulem més greix que els homes, que són els que hem de tenir en compte i hem de medir. Un és el percentatge de greix. Al final hi ha uns paràmetres, no?
0: Sí, sí.
1: El percentatge de greix... El greix és tòxic. Si està format per substàncies químiques tòxiques. Si estan al cul i les cuixes, t'agradarà més o menys, però no t'afecten negativament a la
0: salut.
1: Però
0: si estan a l'abdomen...
1: Però si està a la panxa, s'ha costat dels òrgans vitals.
0: Clar.
1: Envolta els òrgans vitals, o fins i tot el fetge gras és que s'hi fica dintre, no? I aquí sí que hi ha perill de malalties cardiovasculars, de malalties importants. Percentatge de greix, aquest és un dels paràmetres. L'altre és els quilos de musculatura o el percentatge de musculatura. Quan tu tens una musculatura, poca musculatura, tens molts més números d'estar més gras o fins i tot de tenir malalties. La musculatura és un altre paràmetre important. I el tercer paràmetre és l'índex cadera-cintura. Si tu tens la cadera molt... O sigui, com més...
0: Bueno, i la composició òssia de la persona.
1: Sí.
0: Per què?
1: Sí, però fixa't, però la composició òssia, com la treballes tu? Treballant la musculatura.
0: Clar.
1: És a dir, si ja penses en la musculatura i en el greix, ja estàs pensant en la composició. La composició òssia, tu tens el que tens i no pots fer res per millorar-la que no sigui a través de baixar el greix, augmentar la musculatura i menjar bé. Vale? Així és com pots millorar la musculatura treballant la musculatura, puc millorar el greix menjant bé, menjar-lo i per tenir una bona composició òssia, no tenir osteoporosi i tal, el que has de fer és treballar a través de la musculatura, de l'alimentació, de baixar el greix, m'explico?
0: Sí, sí, totalment.
1: Si tu tens el foco amb el greix, amb la musculatura i després amb vigilar, no?
0: La curva...
1: Sí, que és on es posa greix més a les dones, doncs això és l'important, més que el pes, perquè al final tu pots pesar molt perquè tens molta musculatura.
0: Clar.
1: I això no és...
0: Jo, per exemple, genèticament vinc de família grassona, que deien llavors. Mira que és maca aquesta nena.
1: Ai, que maca aquesta nena.
0: Que grassoneta que està. Guaita, quin... Bueno, quan jo era nena, als 6 anys... Si t'encostipaves massa, et treien les glàndules i no et preguntaven. I t'arrencaven les glàndules.
1: És veritat.
0: Les glàndules devien ser per alguna cosa, oi, el coll? Oi que devien ser per alguna cosa? I la glàndula tiroides també hi és per coses molt importants, que he llegit molt sobre la glàndula tiroides, m'entens? I la gent, quan diu, tinc tiroides, no sap el que està dient.
1: No, sí.
0: M'entens? Té una malaltia important i que afecta a molts òrgans.
1: Afecta molt.
0: Molt. Afecta el cabell, afecta la pell, afecta les ungles.
1: A la memòria.
0: A la memòria afecta l'estat d'ànim moltes vegades.
1: Totalment, totalment.
0: Eh? I la gent, és el que tu dius, no ens ho expliquen.
1: No ho expliquen.
0: Jo perquè sóc una gota malaia i quan vaig al metge, el metge que em visita deu dir, gràcies a Déu que ha marxat aquesta senyora, perquè faig mil preguntes.
1: Però
0: hi ha gent que no pregunta, va al metge, escolta el metge, li donen una pastilla, tota la vida, i cada 6 mesos una analítica, i cada 6 mesos una analítica, i esclar, jo sóc molt inquieta, no sóc així.
1: Clar,
0: saps?
1: Clar.
0: Que això no treu que tingui el mateix problema, doncs sí, el continuaré tenint fins al dia que me'n vagi d'aquest món, però almenys sé.
1: Probablement el portes molt millor que no el portaries si no fossis inquieta i...
0: Bueno, si no tingués informació.
1: Exacte, exacte, està clar.
0: Ah.
1: I amb això que deies, tu dius, jo vinc d'una família grassoneta, jo sempre dic que la nostra vida saludable és com nosaltres amb una petita barqueta de fusta, no? Estàs amb una barqueta, a la teva barqueta de fusta amb dos rems. Amb un rem hi ha una bona alimentació i a l'altre rem hi ha l'activitat, no? I has de portar amb equilibri, doncs...
0: Els dos.
1: Els dos, el menjar bé i el moure't, però tot això ho porta el cap, no? És a dir, el cap és el que dirigeix.
0: T'ho has de dir.
1: El doctor Valentí Fuster diu el cor ens dona quantitat de vida. El cap ens dona qualitat de vida.
0: Okay.
1: Perquè al final el cap és el que dirigeix això. Però, clar, cada un de nosaltres va amb una barqueta amb els dos rems, tiqui, tiqui, tiqui. Però és que hi ha gent que navega al llac de Banyoles, hi ha gent que està en un barranc, hi ha gent que està a l'Atlàntic, al Pacífic, al Mediterrani. No tots els mars són iguals. Hi ha gent que ha de fer molt esforç i ho fa molt ben fet i tot i així no té resultats que vol. Hi ha gent que al llac de Banyoles, escolta'm, encara que no pensi gaire,
0: sí, sí, totalment.
1: És així, és a dir, que al final la vida, el teu estil de vida, el que t'han ensenyat, al final, quan parlàvem dels greixos, les cèl·lules adiposes es creen des del tercer trimestre d'embaràs fins als 19 anys. Quan tu has fet 19 anys ja s'han creat el número de cèl·lules adiposes que el cos té, no? Aquestes cèl·lules adiposes estan creades, si volen, omplir-se de greix, perquè estan...
0: Clar, estan per això.
1: S'han creat per omplir-se de greix.
0: Sí.
1: I sempre es volen omplir, i sempre tens tendència a engreixar-te quantes més cèl·lules tens, no? I de què depèn tenir-les? Doncs, evidentment, de la teva genètica i de com t'has alimentat de petit, de l'educació, de les costums, de si vius al mig de la Meridiana que no pots anar
0: exacte.
1: A córrer
0: o vius aquí
1: que tens unes possibilitats. Bueno, ara no, sí, perquè sí. Amb el tema dels ports senglars sí. No podem anar enlloc, però
0: bueno, tenim espais,
1: és a dir, que hi ha moltes coses que intervenen i que fan que aquest mar on rema cadascú és diferent, i per això no podem jutjar
0: ni generalitzar ni jutjar ningú.
1: Perquè totes les persones som diferents.
0: I escolta, ja t'has passat un minut més de la Mireia.
1: Ja li diré.
0: Sou terribles, no convidaré ningú més de les dones emprenedores. Coita, 19:56, 4 minuts per tancar el programa.
1: Ai, em sap
0: dir...
1: molt greu.
0: No!
1: Però sempre és temps de l'Anna.
0: No. A l'Anna ja la tenen avorrida, perquè quan no tinc convidat m'haig de passar una hora xerrant i deuen quedar amb un cap com un timbal. No. Jo et vull, ja t'ho he dit a l'inici, però et vull donar les gràcies.
1: A tu.
0: Per descomptat que repetirem, perquè aquí hi ha mucho que cortar. Repetirem, i repetirem segurament el curs que ve, perquè no sé si saps que, com que som una emissora municipal, el sí. Juny, com la canalleta de col, i fem vacances.
1: Fem vacances, molt bé.
0: I jo, si no falla res, si tinc salut i tot, no començaré fins a l'octubre. Vol dir que jo ja t'agendaré.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Igual que vam dir amb la
1: Mireia.
0: I tornarem a parlar, perquè aquí hi ha molt que parlar.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu. Jo ja fa dies que ho faig. Aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que estigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: Bona nit, amics i amigues. Avui parlarem de univers i consciència còsmica. Coneixerem l'invitat misteriós i el Reiki. Parlarem de la música de meditació i relaxació. També parlarem dels chakras. I per finalitzar, farem la virtualització de cotxes i el raval pels oients de Misteris la nit.
1: Anem a parlar de l'univers i la consciència còsmica. Vaig sortir al terrat i no ploïa. Feia un solet de caldeu i tot just vaig tenir una experiència espiritual en la seva forma més planera, com quan vas a comprar i els números no et surten. Tot va venir de trobar un retall de revista que parlava de Sri Aurobindo i la consciència còsmica. Sri Aurobindo va néixer a Calcuta l'any 1872 i va ser una figura multidimensional. Era polític i també lluitador.

a causa de la seva activitat política. Per això va anar a la presó, i això va significar un canvi decisiu a la seva vida. És curiós, però en un mitjà tan desfavorable com era la presó, va tenir una sèrie d'experiències espirituals i va obtenir la certesa de que el diví Shri Krishna va morir per tots els éssers i en totes les coses. La seva vida interior el portà a un objectiu més ampli i universal. Va pensar en el futur de la humanitat, la nova era de l'esperit i la realització consensuada de la consciència còsmica. Aquesta consciència ens mostra el cosmos com un element viu que complementa el nostre esperit o vida espiritual. No hi ha mort, solament transformació de l'energia seguint les lleis de l'entropia que va marcar el Big Bang a l'inici de la fi. Déu és univers, l'univers és Déu, i com deia Einstein, Déu no juga als daus, però nosaltres sí. Més endavant, el Sri Aurobindo va anar a Barcelona i va obrir un centre per mostrar la seva obra. Des del 1978, aquest centre de ioga difon els ensenyaments de Sri Aurobindo. Continua obert, encara avui en dia. La finalitat del ioga és obrir la consciència al diví i viure cada cop més en la consciència interior, actuant sobre la consciència exterior, de manera que l'ésser psíquic purifiqui la dimensió humana vers la transformació i la unió amb el coneixement, la voluntat i l'amor divins. És una manera de desenvolupar la consciència còsmica. És universalitzar l'ésser en tots els plans, adquirir consciència del ser còsmic i de les forces còsmiques i estar unit al diví en totes les seves dimensions. La consciència còsmica és establir un viatge alliberador seguint el camí del diví per tal que la persona evolucioni en un objecte de realització de la veritat dinàmica i amb el seu descens al pla material transformi l'essència de la natura terrestre. Aurobindo assumeix que el món no és una realitat separada de la divinitat. Tampoc és una trampa degenerada on les criatures estan exposades per expiar pecats que mai no van cometre. Ben al contrari, el món és un camp de concentració d'experiències amb infinites possibilitats en potència que es desenvolupen en un multivers digne d'un còmic de Batman. Vaja. Satchitananda és un terme sànscrit que descriu la naturalesa de la realitat tal i com es va conceptualitzar en la filosofia hindú i el ioga. Alguns consideren que Satchitananda és el mateix Déu o realitat absoluta. Altres utilitzen aquest terme per descriure l'experiència de realitzar la unitat i la totalitat de l'experiència. Tota ànima viu i regna en la realitat, que seria el Sat, la consciència, el chit i la felicitat, ananda. De manera que la identitat del jo que percep un de si mateix deriva cap a la integració amb tots i amb el teixit d'espai temporal que conforma l'esperit de l'univers. És per aquesta consciència inscrita en la profunditat del ser que som capaços de sentir i és per aquesta felicitat incerta que tots acceptem de viure en aquest món de dolor. Amb l'interès de difondre els seus ensenyaments i establir una comunitat com a pedra per materialitzar els seus pensaments, Sri Aurobindo va dissenyar tota una ciutat, Auroville, que es va arribar a construir molt a prop del municipi de Puducherry, a la Índia. Naixia amb aquesta ciutat, no solament una ciutat, naixia una idea, un lloc amb una vida comunitària internacional, on homes i dones aprenguessin a viure en pau, harmonia, més enllà de totes les creences, de totes les opinions polítiques, més enllà de les nacionalitats. Un lloc que no pertanyi a cap nació, un lloc on tots els éssers de bona voluntat, sincers amb les seves aspiracions, puguin viure lliurement com a ciutadans del món. El desembre de 1954, Aurobindo

Indo va traspassar i la seva dona, anomenada la Mare, va continuar la seva obra i la seva ciutat. Auriville, la ciutat de l'Aurora. Misteris de la vida i companyia que no ens deixa sols ni de nit ni de dia.

0: Estem escoltant música relaxant, música reiki. I és que l'invitat d'avui ens acompanya per explicar sobre el reiki. Ens acompanya Jean-Luc. Què tal?
1: Hola, bona nit.
2: Benvingut, Jean-Luc.
1: Gràcies.
0: De fet, el Jean-Luc, Josep Antoni, el coneixem perquè ballem junts, no?
2: Sí. És company de, i molt bo, company ballador de country. A més, vull dir, portes 25 anys aquí a Catalunya, vas néixer a París i parles perfectament castellà i català, i bueno, ja aprofitem per agrair-te, evidentment, la teva participació en aquest programa.
0: Amb el Jean-Luc, un dia, mentre estàvem ballant a la plaça, estàvem comentant que feia molt de sol, i diu, això és energia. I no sé per què n'hem començat a parlar de reiki. Com explicaries què és, breument, què és això del reiki, Jean-Luc?
1: Bueno, diguéssim, per fer-ho senzill, diria que és un mètode de massatge japonès que utilitza el calor de les mans sobre diferents parts del cos. Ho va crear el maestre Mikao Usui després d'haver arribat a l'il·luminació i va, diguéssim, plasmar un conjunt de tècniques de sanació natural per la canalització de l'energia universal.
0: O sigui que estem parlant d'energia.
1: Totalment.
0: Com vas descobrir això del reiki?
1: Ho vaig descobrir per necessitat, perquè fa uns 6 anys vaig tenir l'oportunitat de fer un voluntariat per ajudar a famílies amb nens malalts de càncer. Llavors feia massatges als pares i molt aviat em vaig adonar que necessitava, diguéssim, protegir-me després de les sessions de massatge, perquè sortia amb mal de coll, amb mal de cap.
0: Et sortia tu?
1: Sí.
0: Carai, de l'esforç que feies per ajudar amb aquesta
1: bueno,
0: gent?
1: Bueno, no era només l'esforç físic, que també era sobretot emocional,
0: yeah.
1: Perquè en part em quedava amb una miqueta d'ansietat, d'estrès, de por d'aquests pares que estaven passant per un moment molt crític en la vida.
0: I llavors vas pensar en el Reiki per què? Com ho vas descobrir així?
1: Bueno, realment...
0: Hi havia alguna persona que coneixies que
1: sí,
0: feia reiki?
1: És a dir, que jo el primer pas que vaig fer, vaig fer un curs de quiromassatge bàsic i un dia va venir una maestra de reiki per fer-nos una petita iniciació amb una pràctica de reiki. I llavors, curiosament, quan vaig començar el voluntariat... després de 2 setmanes vaig rebre informació d'ella dient que començava un curs de reiki de primer nivell
0: amb ella, que començaves,
1: que ella
0: començava,
1: sí, exacte, anava a començar un curs de nivell 1
0: i t'hi vas apuntar
1: i m'hi vaig apuntar, sí, sí,
0: sense pensar-hi, vas dir aquesta
1: sí,
0: és la meva,
1: clar, era la meva oportunitat.
0: I llavors vas fer el curs de nivell 1 i,
1: sí.
0: I has continuat aprenent, no? Perquè
1: sí, bueno, la veritat és que el nivell 1, que va ser en un cap de setmana, permet al reikista de practicar autoreiki. És a dir, que les tècniques bàsicament són de sanació d'un mateix. Llavors, després vaig seguir amb el nivell 2, que és un altre cap de setmana, i el nivell 3, que són 3 caps de setmana.
0: Carai, el nivell 3 ja deu ser... Que és on has arribat al nivell 3 de,
1: sí, exacte,
0: de reiki.
1: Després és la maestria per ensenyar, diguéssim, el reiki. I ahir sí que no vaig arribar-hi perquè el meu objectiu no era d'ensenyar, era, diguéssim, com a practicant.
0: Bueno, pel que m'has explicat era perquè necessitaves. I et va anar bé, o sigui,
1: sí.
0: Practicar-ho per treure't aquesta angoixa que potser tenia?
1: Jo recordo perfectament... que després d'unes sessions de massatge amb els pares d'aquests nens a la casa dels xuclis, necessitava realment una sessió d'autoreiki per acabar de fer net, perquè no em trobava, diguéssim, totalment bé o centrat. I, bueno, la veritat és que després d'una sessió d'autoreiki podia començar a fer vida normal, pràcticament.
2: Una pregunta, té alguna relació també amb la fisioteràpia? Vull dir, és un complementari o ajuda o no té res a veure?
1: No té a veure. La fisioteràpia, bueno, realment, bueno, és un... diria que és una carrera d'una formació de 4 anys i, bueno, té més que veure amb, diguéssim, la traumatologia, per tractar lesions, eh? En aquest cas, ni el quiromassatge ni el reiki es poden comparar, perquè són teràpies naturals, manuals, i la... realment la fisioteràpia és molt més complexa.
0: Amb el que estàvem dient que tu havies anat a aprendre això, després de la teva experiència, creus que qualsevol persona podria aprendre la tècnica Reiki?
1: Sí, de fet, les primeres paraules de la maestra de Reiki van ser que el Reiki és per tothom. No es necessita cap don per fer-ho.
0: Però, per exemple, em refereixo, si una persona és molt racionalista, i que allò que diu, perquè el Reiki estem parlant d'energies,
1: sí.
0: I l'energia moltes vegades no es veu, encara que es transforma, i potser algú diu, és que això no ho veig, i llavors...
1: Bueno, jo recomano sempre tenir una miqueta de curiositat, no? Sempre amb respecte, també, i fer alguna pràctica o rebre alguna sessió de Reiki per un terapeuta, jo crec que és recomanable. I de fet, el pitjor que pot passar és que aquesta persona no senti res especial.
0: Val. Però en aquest sentit, clar, el Reiki, tu consideres que és més com una creença o com un mètode, una teràpia de guariment?
1: Bueno... clar, no es tracta d'una teràpia de guariment. Això prefereixo dir-ho clarament per no crear confusió. De fet, en les notes que jo porto avui sobre Reiki està explícitament descrit que està basat en la creença hinduista sobre els chakras, dient que el bloqueig d'un o diversos chakras pot provocar o agreujar el malestar de salut d'una persona.
0: Ja. Llavors, en quins casos et sembla que el Reiki pot ser efectiu? O sigui, quan recomanaries una persona que fes autoreiki o que busqués alguna persona per fer una sessió de Reiki?
1: Bueno, el terreny, diguéssim, de les molèsties que es poden tractar amb el Reiki és bastant ample. Pot anar de l'estrès, del malestar, dels mal de cap, de l'estreniment, de les addiccions al tabac, per exemple. El Reiki pot ajudar a, diguéssim, eliminar aquestes addiccions o fins i tot per fer net, per netejar toxines, també es pot utilitzar el Reiki.
0: I per l'estudi? Per l'estudi?
1: Sí, correcte.
0: Per la concentració,
1: sí,
0: i estudi?
1: Sí, sí, sí. De fet s'utilitza per potenciar en català no ho sé dir.
0: No, digueu.
1: Per a memoritzar.
0: La memòria. Sí. És que t'haig de comentar una anècdota que em va passar. És que estava vigilant un examen de selectivitat i em vaig trobar fora una senyora allà al passadís, i dic, escolti, senyora, vostè, què fa aquí, no? Perquè era molt estrany. Diu, no, em va cridar, dir, miri, és que tinc la meva filla que està fent l'examen de selectivitat, i jo des d'aquí, jo faig Reiki, i li vull transmetre aquesta tranquil·litat perquè li vagi les coses molt bé. Tu et sembla que és...
1: Sí, jo us puc explicar que, clar, quan practiquem Reiki, visualitzem una sèrie de símbols carregats de l'energia de tots els practicants del Reiki des que es va crear. És a dir, que hi ha símbol per treballar el pla físic, altre més aviat el pla emocional, i un d'aquests símbols és precisament per treballar Reiki a distància, per enviar energia a una persona que es trobi, diguéssim, a distància.
2: A mi em sembla que, en certa manera, té una certa semblança al que podríem dir que és la musicoteràpia, o potser el que després parlarem una mica, que seria la música de relaxació, no? Que, en certa manera, aquest tipus de música, que també tampoc no la veiem, la música, veiem els artistes com toquen, però les ones sonores no la veiem. Aquestes ones sonores, depèn de la freqüència que tenen o de la seva estructura, poden provocar una sensació de relax que ajuda moltes vegades a combatre l'estrès, l'ansietat, l'angoixa, i dona fins i tot sensacions positives, no? En certa manera, podíem pensar que el Reiki és semblant una mica a la música des del punt de vista de... més que d'aguariment, d'ajudar, diguéssim, a relaxar i estructurar el pensament, fins i tot, no?
1: Sí, totalment. Estem parlant de vibracions, d'energia, la música també ho és. De fet, hi ha teràpies de musicoteràpia, o, per exemple, pràctiques molt senzilles anomenades bany de gong, on realment, diguéssim, el músic toca música amb gongs i aquestes vibracions envolten les persones i ajuden a arribar a un punt de consciència diferent o a una relaxació, a un estat una miqueta de calma.
0: Tal com estàs explicant, llavors, el Reiki pot ser recomanable per a aquelles persones, això que tenen com angoixes i així. És més potser per guarir aquesta cosa més psíquica que no pas física, penses?
1: Jo diria que el Reiki pot tenir beneficis a nivell físic per ajudar a recuperar-se d'una lesió, a nivell emocional per problemes sentimentals o, diguéssim, problemes d'agressivitat també, i a nivell mental per reduir l'estrès, els insomnis i ajudar en cas d'addicció, com he dit abans. Per últim, actuar a nivell espiritual per trobar la pau, l'harmonia.
0: I llavors es podria substituir potser mètodes més agressius com allò que vas al metge i et recepta en seguida calmants i coses. Això ho podria
1: mai
0: substituir? O...
1: Mai, mai. Clar, això és important deixar-ho clar. A mi no m'agrada parlar, diguéssim, de teràpia alternativa, que no són. El Reiki és una altra, diguéssim, teràpia natural, diria complementària, per ajudar a acompanyar a les persones que estan, per exemple, rebent uns tractaments d'aguariment per eliminar toxines, per pujar les defenses, però en cap cas mai es pot recomanar aturar un tractament mèdic per deixar lloc al Reiki. Jo crec que és una teràpia, com deia abans, complementària.
0: Això és important, perquè sí. Els nostres oients, potser, en algun moment es plantegen i van a fer una consulta. O sigui, tal com estàs dient, no és una medicina alternativa que no substitueix el que et pugui recomanar el metge. O sigui, que primer, si tens algun problema físic o psíquic, has d'anar al metge, i això ho tens com un complement que et pot aliviar, no?
1: Sí, sí. És una teràpia d'acompanyament.
0: Una teràpia d'acompanyament.
1: Sí.
0: Aquí així queda bastant clar. Creus que això facilita... Abans hem estat parlant del Sri Aurobindo, del ioga i de la seva visió de la consciència còsmica com una unió en l'univers. Creus que a través del Reiki la persona, has parlat algú de, un esperit de lligar-se en l'univers?
1: Clar, com estem parlant d'energia universal, el Reiki, òbviament jo penso que ens apropa a l'univers i a un món més sutil. I si és cert que Bueno, realment estava jo preparant aquest programa i estava pensant precisament en que, curiosament, quan les persones ens apropem a l'univers, al món, quan deixem, diguéssim, la ciutat, ens apropem a la natura, crec que les persones al final creixen, és a dir, que tenen una rellevància més elevada. No sé si m'explico bé.
2: Sí, perfectament.
1: És curiós, eh? És a dir, que quan deixem de ser, diguéssim, ciutadans, no? Quan pensem a l'univers, quan deixem el pas al nostre planeta, a la Terra, les persones, l'home, torna a tenir més poder, diria.
0: Una mena, el que dèiem abans, la consciència còsmica, retrobar-se amb la consciència. Sí. I en aquest sentit, hauria de comentar que estava un dia passejant per la Serra dels Galliners, una pràctica que faig normalment de caminar per fer una mica d'exercici, i també per pensar i relaxar-me, i de cop i volta, en un lloc determinat, estava el Jean-Luc. Què em vas explicar aquell dia, d'aquell lloc on estaves?
1: Bueno, era bastant senzill o visible. Ens trobàvem a, diguéssim, un lloc redó, envoltat d'arbres.
0: En plena natura.
1: En plena natura. I el sol, diguéssim, passava a través dels arbres, hi havia una llum especial i la veritat és que era una invitació a la meditació i a la pau, a la calma.
0: En aquest sentit, vaig veure que el Jean-Luc tenia com una sensibilitat que li permetia trobar llocs especials. Això potser ha sigut a partir de que havies practicat el Reiki, que t'has notat amb aquesta mena de sensació de sensibilitat especial?
1: Sí, totalment. Jo crec que és qüestió de sensibilitat, és qüestió també de emocionar-se amb les coses senzilles de la natura, deixar una miqueta, diguéssim, la tecnologia per tornar al nostre lloc.
0: Sentar-se,
1: sí,
0: i gaudir del moment, de la llum que hi ha en aquell moment. Tot i de la pau.
2: És una mena d'empatia amb la Terra, no? Amb la deessa Gea, no? Com es deia. És una mica, diguéssim, trobar aquest univers còsmic amb la Terra. Sense tenir que anar molt més enllà.
0: Arribar a la consciència, sí, còsmica.

0: Bé, doncs, enllaçant amb el que tu comentaves amb l'ús de la natura, hi ha un tema que sí que té molta relació amb el que hem comentat aquest vespre, i és la música per a la relaxació. En els darrers anys hem experimentat l'augment de l'elaboració d'un tipus de música orientada a assolir la relaxació i combatre l'estrès i l'ansietat, així com transmetre sensacions positives que enlairin l'ànima i permetin trobar una certa pau interior. Aquesta música, on es trobaria, per exemple, el New Age o el Chill Out, té unes característiques comuns. Fa servir sons de la natura, com l'aigua dels rierols, fonts, el vent o les ones del mar. Incorpora els sons suaus d'animals, com alguns ocells. És molt típic sentir, mentre sona una música molt suau, al fons els ocells. Empra sons de violins, violoncel, piano i flautes, deixant de banda instruments més sonors o metàl·lics, com la majoria dels instruments de vent, com són les trompetes, les trompes, o la percussió, tambors i timbals. Incorpora instruments tradicionals d'altres països com el gong, que tu comentaves abans, Jean-Luc, la trompa tibetana, el didgeridoo, un instrument australià, el elhu, xinès, la quena o el sitar. I en el fons és una música melòdica, tonal, repetitiva, fins i tot, i amb petites variacions progressives que afavoreixen una certa sensació de monotonia que invita al relax. Dintre d'aquest tipus de música, dintre d'aquest estil de música, es podria encabir un moviment conegut amb el nom de minimalisme, que per mi és força important. La música minimalista, a més, conté aquestes característiques. Fa un èmfasi a l'harmonia consonant, fa una reiteració de frases o unitats més petites, com ara figures o motius, leitmotifs, i és l'estancament, sobretot, en forma de brunzit, pulsacions i tons sostinguts. Aquesta música té les arrels a la música clàssica. Es va iniciar als anys 60 i, des del meu punt de vista, es pot considerar com una música relaxant, positiva, intimista i fins i tot té un cert misticisme de caire religiós. Entre ells destaco el compositor finlandès Alvo Pärt, que té un caire místic i religiós, de caire cristià, Philip Glass, el compositor americà que va fer la banda sonora de la pel·lícula Les Hores, Max Richter, del qual sentirem una peça a continuació, va fer la banda sonora de la sèrie The Leftovers, John Adams, i suposo que tothom coneixerà la pel·lícula El Piano, del qual Michael Nyman va fer la banda sonora. Tot seguit sentirem un bocinet.
1: Sí, Josep Antoni, sí? Precisament el nostre especialista en música, l'altre dia em comentaves que hi havia música clàssica que també es podia entendre com a música relaxant.
0: Sí, de fet, la música, per exemple, de Mozart, en general, la més suau, la més tranquil·la, doncs es fa servir com a música relaxant i música que ens ordena el pensament. També hi ha algunes intermezzo d'òpera, els de Massenet, per exemple, doncs es fan servir l'intermezzo de talls de Massenet, és molt típic, es posa... O sigui, hi ha tipus de... O els adagios de Mahler, per exemple, també es fan servir com a una música relaxant. Un dels precursors, que no ho he dit aquí, però ja que ho dius, ho comento, era Erik Satie. Erik Satie era un compositor, diguéssim, de principis del segle XX, que també composava el piano d'una manera molt suau, molt relaxant. Les famoses gindopedii o gonoscienes són peces que inviten a la relaxació, a la meditació, i que per mi té un cert guariment mental i psíquic que no pas físic.
1: I aquest tipus de música ho enllaces amb una mena d'espiritualitat, no?, per elevar l'esperit a través de les vibracions de la música.
0: Sí, de fet, ens podíem tornar encara molt més enrere, no?, amb la música, amb el cant gregorià. El cant gregorià també s'ha posat de moda, o es va posar de moda en les darreres dècades, i també es fa servir com una música relaxant que invita a la reflexió. Jo, dintre d'aquest concepte de música minimalista, destaco sobretot el que he comentat abans. Alvo Pärt té un munt de temes que són de caire místic, fins i tot religiós, és una mena de comunicació amb Déu, no?, que de la mateixa manera que també els mantres són una comunicació dintre del budisme, no?, per tant és una...
1: Una mica el que deies de la... Acabes de mencionar l'església, els cants gregorians,
0: sí,
1: que a la part, diguem, oriental, potser seria això dels mantres.
0: Sí,
1: Perquè és un cant que...
0: El mantra és un cant molt repetitiu, que és una característica típica del minimalisme, en el qual doncs, entres en una mena de taïlles. És com si, pràcticament, aquesta dualitat que tenim en el món budista i també en el món cristià, entre cos i ànima, no? I el que fem és, com el cos, al cap i al fi, s'acabarà corrompent, el que intentem és potenciar l'ànima i potenciar aquesta energia que tenim dintre nostra.
1: Anem a escoltar, doncs, aquesta música que ens deies sí, tan interessant.
0: Que a més té un títol molt suggerent, que és La consolació de la filosofia. Bueno.

0: Molt bé, després d'aquesta música tornem amb el Jean-Luc per fer-li més preguntes.
1: Esteu aquí, no? Esteu despert, no?
0: Sí, sí, la música avui és un programa per relaxar-se. Sí, sí, sí. Espero que tots els oients encara estiguin escoltant-se, però el millor és que ja se n'han adormit.
1: És que fes per l'hora, hi ha aquest tipus de música, al final estan apagant la ràdio.
0: Sí, és veritat, és veritat. Però també és una oportunitat perquè conservin aquesta música i quan estiguin nerviosos ens escoltin i pues, es relaxin. Et volia preguntar, has provat alguna vegada la teràpia de massatge amb pedres calentes?
2: Sí, ho vaig provar com a client. És a dir, la veritat és que va ser un moment bastant especial perquè en aquest cas la massagista va col·locar les pedres volcàniques calentes sobre, diguéssim, els punts dels chakras.
0: Els chakras?
2: Sí, a l'esquena, que en aquest cas només 5, perquè després no podia ficar la pedra al tercer ull o corona, però sí,
0: sí
2: que...
0: Sí, perquè si no t'has quedat ben calent de cap.
2: Sí, exacte.
0: Si has agafat una calentura de cap que no veies.
2: La veritat és que, clar, la pedra volcànica té beneficis per el cos, té propietats que és realment d'alliberar la calor a poc durant un temps bastant, bastant llarg, i s'utilitza realment per equilibrar els chakras, per eliminar toxines, també pot ajudar a treure contractures, dolors articulars, regular el sistema nerviós. Llavors, realment l'efecte relaxant és immediat i amb les pedres, després la massagista va utilitzar-les, diguéssim, per amassar el meu cos.
0: Què dius?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Explica això.
2: Bueno, és senzill, com són pedres rodones, és molt fàcil d'utilitzar com si fos un instrument per amassar, per fer, diguéssim, força als diferents músculs.
0: Vaja, en plan pizza, no?
2: Sí, bueno, sí, bueno, no exactament, però bueno.
0: Però bueno, la idea d'amassar,
2: sí,
0: aquesta
2: sí,
0: de, per fer la massa de la pizza.
2: Sí, total, total, sí, sí, sí, sí.
0: I relacionat amb això, em consta que hi ha una teràpia amb pedres precioses, per això que deies d'equilibrar els chakras, o d'obrir,
2: sí,
0: els chakras,
2: sí,
0: que les pedres precioses, minerals, que per les seves característiques físiques i de colors, poden també ajudar a curar malalties,
2: sí,
0: o...
2: De fet, les pedres s'utilitzen des dels maies, asteques i en altres cultures, a Xina, Tibet, Índia. Realment, bueno, s'utilitza per diferents, com diria, terreny. Llavors, podem entrar més al detall, però s'utilitzen pedres com l'ametista, que és el símbol del nostre poder mental. També s'utilitza el quarz blanc per netejar les energies negatives, o els quarz rosa, diguéssim, per reequilibrar el chakra del cor, el chakra de l'amor.
0: Amb això, de les pedres precioses, el Jean-Luc porta una aquí al braç,
2: pulseres.
0: Una pulsera, sí, diverses pulseres,
2: sí,
0: compto una, dos,
1: cinc,
0: tres,
1: en total.
0: Cinc en total. Una de les pulseres són aquestes pedretes de color negre que són... Què m'has dit que eren?
2: Turmalina negra.
0: Turmalina negra,
2: sí.
0: I que dius que és exactament per què la turmalina negra?
2: Bueno, és per protegir de les energies negatives.
0: És en plan protecció.
2: Sí, sí, sí.
1: I el negre té a veure amb el fet de les energies negatives o és casualitat?
0: No? Màgia negra, tu estàs insinuant.
1: No, sí, no, màgia negra no. Bàsicament no. Això és que ha captat tant l'energia negativa negra que s'ha tornat negra.
2: Bueno, jo us puc explicar un detall així... crujiente, crujent, sobre la turmalina negra, quan ja ha acabat, diguéssim, la seva funció, quan ja ha absorbit massa energia, diguéssim, negativa, pot pots tallar la turmalina, pots tallar la pedra.
0: Carai.
2: Llavors, en aquest cas, només és pues, tornar la pedra trencada a la terra i pues, comprar-se una altra.
0: Eh? Jo, això d'aquestes polseres que portes, me'n recordo, farà bastants anys, que a La Vanguardia, que regalaven, ja sabeu que a La Vanguardia, els diumenges així, regalaven coses, viatges, llibres, i regalaven polseres d'energia de diferents pedres. Jo, precisament, en aquella època en vaig comprar unes quantes. Per exemple, això que deies, n'hi havia una que era de quart rosa, que era, deien que era molt útil per combatre l'insomni. Això és el prospecte que deia. I després l'ull de tigre. L'ull de tigre que ens ajudava a obrir la ment de cara a noves idees. És correcte això o em van aixecar la camisa?
2: Sí, no. Sobre l'ojo de tigre, l'ull de tigre,
1: Tiger.
2: potenciar la intuïció i la comprensió. Realment pues, s'utilitza per equilibrar el chakra del tercer ull. I bueno, realment amb el quarts blanc i la turmalina formen, diguéssim, un triangle de protecció elevada.
0: Vale. A la meva dona el que li interessa és el diamant.
2: Sí.
0: Quins efectes
1: malament
0: té
1: el diamant? Sí, malament ho tens.
0: Home, no es pot queixar, que ja en té alguns. Però això...
2: Sí, quan és ben preciosa, sí. L'únic és que no es pot treure amb facilitat. Llavors, perd tots els efectes, no?, dels minerals. No ho recomano.
0: Sí, més que un sí. Diamant, potser un àgata taronja o un ambre.
2: Sí.
0: A l'ambre no és, diu que és sobre la positivitat i activitat del cor, o sigui, deu ser per l'amor, no? Per l'activitat
2: sí,
0: del cor.
2: Sí, bueno, en aquest cas seria més per regular la circulació, no? El bombeig del cor, perquè per treballar, diguéssim, el cor com a chakra s'utilitza les pedres verdes.
0: El jade, per exemple.
2: Correcte, sí.
0: El front per l'estrès i l'ansietat, no?
2: Sí.
0: Cada pedra, de fet, té la seva funció i bé, podem tenir aquestes pulseres i, de fet, moltes vegades pues, veiem els tenderetes aquests que posen i que
2: correcte.
0: Venen diferents pedres.
1: A mi m'ha sobtat un tema, no? El quals gossat, no? El quals gossat, molt útil... per combatre l'insomni, aquí dèieu. El que passa és que jo estic pensant ara, no sé si té a veure el mateix, no?, amb el tema de les sals minerals. I jo, a casa meva, vam comprar fa temps un llum d'aquests de sal de l'Himalaia, de color dolçat. No sé si també ajuda no a combatre l'insomni, mai ho he provat.
0: Home, si és de l'Himalaia, ja té alguna sí. cosa ja d'espiritualisme tibetà.
1: Sí. O sigui, vols dir que si em poso en el llit al costat d'ella i l'encens...
0: Segur.
1: No sé, no ho he provat.
0: Home, t'il·lumines? Això per començar.
1: Sí, però per llegir
0: per començar t'il·lumines.
1: El tema és aquesta sal mineral, perquè nosaltres sí que fem servir la sal mineral de l'Himalaia, que és d'un color dolçat, per cuinar. Ara, el que no sé si té alguna propietat, com tu dius, semblant a les pedres precioses.
2: Sí, de fet, ho veuràs també quan vas a centres de massatge,
1: sí.
2: o de meditació, o de ioga, diguéssim, en uns centres... on vas a practicar la relaxació en general, molt sovint tenen aquestes làmpades de sal de l'Himalaia.
1: Bé, doncs ara, en tot cas, com a tots els nostres intervinents amb els programes, et volem fer un petit i breu qüestionari i recomanacions que farem després. Són un seguit de preguntes petites. Comencem. Preparat?
2: Sí.
1: Endavant. Doncs la primera, quina és la pel·lícula de la teva vida?
2: Bueno, serà senzilla, Las 9 revelaciones.
1: molt adient. Un personatge espiritual que caldria conèixer, ja sé per on vas.
2: Bueno, diria que Osho, però és cert que també serviria Nelson Mandela o la Madre Teresa de Calcuta.
1: Molt bé. Un llibre o un autor que caldria llegir?
2: Us recomano de tot cor Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss.
1: I de què tracta, més o menys?
2: Bueno, tracta de les formes de vida i dels cicles de vida.
1: De les diferents formes de vida. Molt interessant. Un chakra, ens pots explicar breument en què són els chakras?
2: Sí, el chakra és del sánscrito rueda de luz. Són centres energètics que comença pel chakra raïs, que és el primer, que es troba a la zona dels genitals, fins al chakra corona, en aquest cas, que té a veure amb el món sútil.
1: Bé, i l'última, i suposo que la més important per tothom, no? Un viatge per fer. Un viatge terrenal, vull dir, no espiritual.
2: Bueno, anava per allà la meva resposta, perquè òbviament podria pensar a l'Índia o a Tailàndia o al Tibet, però jo de la mateixa manera que recomano moltes vides, molts maestros, recomano el viatge interior fins al cor, que és el camí de la felicitat.
0: Vale, en el programa anterior...
1: Aquest seria el més econòmic, però el més difícil, sí, potser, no?
2: Correcte.
0: Te'n recordes que anem a estar parlant del Lobsan Rampa i els viatges de l'esperit i això? En aquest sentit, el fer alguna vegada t'has trobat com si sortissis del teu cos? Alguna vegada t'has vist des de dalt, allà sentat, i dic, què faig? Què faig allà fora?
2: Sí, realment abans parlava d'estat de consciència diferent i al final les pràctiques del reiki, de la meditació, del yoga, d'altres tècniques, precisament permeten de fer aquests viatges.
0: Viatge astral.
2: Sí.
0: I l'has experimentat?
2: Sí, ho vaig experimentar. Seria llarg d'explicar, però, durant una meditació sí que em vaig elevar i va ser una experiència una miqueta diferent, perquè em vaig veure com si jo fos un oso.
0: Carai.
2: Un oso pardo. Llavors era, diguéssim, molt curiós, era molt agradable i, encara ho recordo com si fos ahir.
0: Carai, impressionant. Sí, sí. En el programa que anem a estar parlant deia que es tenia que anar molt en compte amb això, perquè, hi ha el cordó de plata, que uneix el cos físic amb el cos espiritual, i que, esclar, si hi hagués algun problema i es trenqués, es pot perdre la persona.
2: Sí, jo ho vaig experimentar, gràcies a una terapeuta que guiava la meditació. Llavors, sí, és cert que és recomanable posar-se a les mans de professionals amb molta experiència.
0: Molt bé, molt bé. Llavors, ja estem acabant, estem arribant ja a la fase final, i com ja sabeu, tots vosaltres, en aquest programa, Jean-Luc, nosaltres sempre ens agrada fer alguns petits regals. Hi ha un regal per tu, el tenim aquí, i després te'l farem. Però també hem estat pensant un regal molt especial per als nostres oients. Perquè avui, pels nostres oients, anem a regalar un cotxe. Sí, senyors, com a l'123, el de la Ruperta. Se'n recordeu, algú, del que parlo?
1: Sí. I a més és un cotxe amb molta energia. No sé si és elèctrica o no, però té molta energia.
0: Efectivament. Regalarem un cotxe als oients que s'acostin a l'emissora a recollir-lo. Però serà un cotxe molt especial, ja que, aprofitant l'experiència del nostre convidat, anem a carregar aquest cotxe d'energia i bones intencions. Anem a fer el que seria una acció poètica amb la intenció de transformar un objecte comú, com és aquest cotxe que tenim aquí al davant, són uns cotxets petits, tampoc ara no penseu res de l'altre món, però anem a transformar aquest objecte a la nostra voluntat amb un talismà de poder que ens donarà bona sort a tots. No solament això, sinó que els repartirem, nosaltres ens en quedarem un cadascú, i d'alguna manera aquests cotxes quedaran com un lligam de les variables ocultes de l'univers que ens agermanarà a tots els que posseïm un d'aquests cotxets. Ara ens anem a preparar perquè d'aquí uns moments ens concentrarem tots davant d'aquest i haurem de fer mencionar, m'has dit, un mantra. Quin és el mantra que hem d'utilitzar i per què?
2: Hom.
0: Què hom. Què significa aquest mantra?
2: El mantra és el mantra del chakra raïs que té a veure amb les coses materials d'aquest món.
0: L'arrel, o sigui, seria la base de lo que seria el pla material.
2: Correcte.
0: Doncs aquí ara uns moments ens estem preparant, ara ens estem concentrant i aviat ara començarem a fer aquesta acció, aquest ritual per carregar d'energia els cotxes que tenim aquí al davant.

Hum.

0: fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jean-Luc, per la teva participació.
1: Gràcies a vosaltres i bona nit.
2: Moltes gràcies i et podrem veure aviat entre nosaltres.
1: Bé.
0: Fins al pròxim Misteris, la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: al teu costat. Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
1: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres, entrevistant directe una mòmia dissecada, som Pau Sabés.
2: Vés a pastar, baby.
3: I ara va dir Fricavera Sound.
1: Néstor Sart.
4: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
5: Venga, deja't hablar a la niña esa, que són tots molt feos, eh?
3: Heu d'escoltar, heu d'escoltar els Oscars quan van fer la retransmissió.
6: Bona tarda.
1: Magí Berneda.
7: What's wrong? Snake! Snake!
8: Snake! Molt bona nit.
1: Manuel Osero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: Haaland se queda.
1: Jo sóc Pau Aguilar.
12: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
1: I això és Freaks and Beats. Se caemos un emiso del bosque. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania i, si dona temps, notes a peu de pàgina, El Yelmo i videojocs de paraules.
3: Vagin passar.
1: A més, que vagi
3: dues hores de programa. Estan pensant encara, tio, que allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil. Sí. Al bot. Està
1: rint. Ell un vole, no? Un bon vole.
5: Sí, no te lo vas a quedar.
3: De usted o de tú?
5: No? De usted. No te lo vas a quedar. Para usted su señoría.
1: Que comenci Fix and Beers.
3: Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
11: És el Escapanc, Societat Alcohòlica.
3: Escapanc, tio. Les altres de Sant Quirze han tingut el tast, també. És
5: igual d'anarquista remet.
3: Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
8: Hola, ja comencem.
1: Però som frescos, però som frescos.
8: Som frescos.
3: Se muere, se muere. T'has muerto, t'has muerto. El primer, estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat això ara.
5: El teu fa
3: Buffy Friend,
1: l'Anthony Head, sí,
3: que també surt

0: és el tercer membre del càsting de Buffy
1: que fa la neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
0: Bueno, parlant
2: d'això, ja no ho faran, ja em sembla, ja em sembla que ja està
1: ja, per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que s'estiguessin palmant tots, tio,
2: sí.
1: Fent neteja, ja no hi hagi ningú 70, cap denúncies.
2: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament, perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morint també era
0: l'altre es va morir en 56, em sembla, i la
2: Michelle Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't,
1: la va fer estar tremolant ja. You're next.
2: La Daphne.
0: La Daphne de Scooby-Doo. Després, el fill del Clint Eastwood ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més.
1: És curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, senyor,
0: vol dir
1: senyor
0: que
3: no pot.
0: El senyor Clint no pot. Ja està
2: ja no pot. Ja no.
0: D'aquí poc recuperaré l'especial que vaig fer de Clint. Sí. Recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam, segurament. Altra mala notícia. El Snyder The Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
1: Estàs tremolant amb això, eh?
2: No, que no és que vulgui. Pau, està confirmat això. O sigui, no és
1: idea,
2: no. És oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
1: Serà Slow-Mo Escape of New York.
0: Blanc i negre, director's cut, tres oraques.
1: Escape of New York. Snake, no.
2: Si és que vas molt lent, no? Vull dir.
1: Sí, segurament durarà 4 hores perquè és tot slow.
0: Tots els diàlegs seran com quan Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot serà això.
1: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Que els rompien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
0: Pensaves la velocitat no suficient perquè...
3: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més slow, no?
2: Un borratxo.
3: És bèstia, jo no m'esperava gens ni mica que...
2: A IGN, no Metacritic, això per això.
3: Els micos, no, doncs?
0: Els micos, però els micos li han fotut un 5 a la nova d'Scary Movie.
3: Els micos tenen criteri, no?
1: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh?
0: I a la primera Scary Movie...
1: Hi, ha, ha, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
3: Ja, això és veritat.
1: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
2: Les tres primeres són bones.
1: Però m'agradaria veure exactament quines notes tenen. Diu,
2: sí, perquè... realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, a veure. Sí, bones.
0: Sí. Bueno, no, però és que estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
1: Ahir era mi idea, Scary Movie 1 té un 6,3.
0: Sí. Però Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això,
1: ja, allò sí que és basura, tio. Sí, però Scary Movie 2 té un 5,4.
0: Però Scary Movie 3, l'Scary Movie 2 és
1: la que...
4: Va baixant, eh?
0: Clar, no, però quan reprenen, o sigui, aquestes dues les fan els Wayans sols.
2: Sí.
0: I després ho tornen a agafar el Farrelly i companyia, que no, ai, el Farrelly, els de Garralo, que em sembla que és a partir de que torna Leslie Nielsen fent de president dels Estats Units i...
2: A la 3, però la 3 està molt bé.
1: La 3 té un 4,5 a Film Affinity i un 5,6 a IMDb. Per això us dic que aquesta
2: és la de Charlie Sheen.
0: La de Senyales amb
2: la Senyales
0: i los perros estan actuant de manera rara, tio, i els meus muntats en quadrigues. Tot allò és brillant.
2: Està és bona, la 3 és bona, sí.
3: Sí, està
1: bastant. Que estic, vull dir, la 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquestes vas a... fer-te les risses i punt, i si t'agrada aquest humor t'ho passaràs bé, i si no t'agrada aquest humor, doncs no la vagis a veure.
2: Sí.

0: Sí.
1: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable, o sigui,
2: no, però ha de ser una comèdia un punt més sèria, vull dir, si fas comèdia,
1: bueno, de... Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest,
2: sí,
1: punt així,
2: sí, tot la comèdia, però més, molt més
1: el, com era As Good As It Get, com es deia, Mejor Impossible, sí. La del Jack Nicholson,
2: però que en realitat són pel·lis sèries amb
1: un humor
2: de comèdia, que els diàlegs tenen aquesta punta
3: i que,
2: tal,
3: i que té un relat tio, fil conductor, vull dir, les sketches sí, no ten...
2: No, són sketches.
3: És una mena de sketches, exacte, això, és una mena de sketches ahí, va, un picadito, que dius, va, bé, a mi m'agrada, però...
2: Fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res, tampoc.
1: Però en canvi, per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar, vaig partir l'ojete, perquè vaig...
4: Jo no l'he vist, aquesta, Spanish Movie.
1: No? Vaig viure el metri del bastant fort. Fan exactament tot el mateix amb el seny espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer, que sortia
2: el Leslie Nielsen
1: dient, no, m'acaba de trucar d'Espanya, diu Almodóvar, no sé quant, i de cop entra de rapant Chiquito de la Calzada i la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, diu, allò va ser, sí, tio, feu el que feu, l'aniré a veure, més igual la resta, però sí, sí, però bueno, total, això, que nota de la nova Scary Movie un 5, o sigui, millor que la 4 com a mínim, d'entrada
2: suficient.
1: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
4: Que comenci Adventures of Lolo.
3: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
1: Sí.
3: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer programa, però quan...
2: Estaves tan deprimit que no...
3: No, però sí que...
1: Que després del concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
3: No, societat,
1: perdó.
3: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
1: La Bíblia.
2: No, mira Star Wars.
3: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros, jo què sé.
2: El Padrino.
3: Sí, has de veure-la, no?
1: És aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius de puta.
3: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de nou Déu, però ha d'haver obres que estan una mica per sobre, no?, d'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
1: Que com el vi.
3: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudances?
1: Sí, sí. Canvis d'allà, sí.
3: Els canvis d'allà. De, o sigui, Persepolis la tenim a casa des de fa... Aquesta edició... Oh, però... anys, i sempre quan ens canviem de casa, sempre eren de les obres que ens portaven.
1: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix d'aviam, un còmic, en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, i al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta... quina deia en Wolf de Record? N'hem dit, el Magina ha dit una altra, ja no el recordo... que també és un master. Ah, bueno, no, ho deies
5: Maus,
1: tu. Si deies. No, l'UV de Vendetta, el Watchmen.
3: Ah, Watchmen, clar, són aquestes obres que per mi són, no sé, és que has de tenir a la prestatgeria, vull dir, és que han de ser ahí, no? I, bueno, el còmic, és que poc a dir, és que és la biografia de la Marjane Satrapi.
1: Bueno, t'explica la caiguda del Shah i l'arribada dels ayatolats.
3: Clar, perquè és a l'Iran va haver una revolució i que aquesta revolució va suposar per les dones, sobretot, una problemàtica important. De fet, ella va ser emigrant.
2: No? Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere. No?
1: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació Movistar. Si no...
3: Sí, hi ha una sèrie d'animació, no?
1: Una pel·li.
3: I jo no l'he vist. I, bueno, es narra les històries d'ella de petita, no? Com va patir, no?, totes aquestes las problemáticas, ¿no?, de l'Iran, y es un cómic cru, ¿no?, dur, porque parla de coses que dius, hòstia.
1: A més, s'ha mort ara, el que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a Iran, també.
3: Sí, no, de fet, s'ha mort. He intentat
1: no ho han dit de què s'ha mort. No. Diuen, deien...
3: De pena.
1: Exacte, de pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
3: el seu marit, sí,
1: feia
3: sí,
1: relativament sí. poc.
4: És que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
1: 50 i pico.
3: Sí, 50 i... Però sí, sí, no era molt... No. No, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no... De fet, el seu marit pots trobar de què va morir, no diuen res. No ho sé.
4: El que passa al seu país, que està triant entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
3: Era una dona que donava molta importància al social, era molt reivindicativa, i bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves que de fet sí. Jo no sabia que teníem, i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, i hòstia, no sabia res.
2: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran, amb les conseqüències que pot tenir, o sea, que tota la labor social
3: s'ha de tenir
2: però, vull dir, exacte, vull dir que...
3: Aleshores, bé, és que per això no li posaré ni nota, vull dir, és...
1: És un màster.
3: Un màster de tenir a casa.
2: Matrícula d'honor, no? Sí, aquesta és ja l'excel·lent i la matrícula. No?
4: De fet, ha dit que és més d'un 10. Vull dir que...
2: Sí, sí.
4: 10 amb asterisc i nota... Sí, sí. I aclarivem...
1: No, però és allò de si vols saber com funciona el cine, has de veure això, això i això i això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must...
3: sobretot d'aquest còmic més cru, més autobiogràfic, més de...
1: Més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
0: Novel·la gràfica, sí.
1: Sí. Novel·la gràfica, més que no còmic.
3: Sí. I és, per mi és que, no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent diria, no, aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
4: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, la Pixelània.
0: Here we go. Buah, boba, és que, nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, eh? No, que hi ha
2: moltes coses.
0: No t'acostumis, no? L'última vegada. És que, clar, és la setmana
1: del
0: ja conegut Noetres. No volia començar per aquí, però si m'obligues...
1: Fins quan te l'hagi de tirar, doncs.
0: No, a veure, he intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant, que aquí tots tindrem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir lloc, com que ens estaran escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part de destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força, uns quants minutets, del Marvel's Wolverine, el nou pepino d'Insomniac, i joc que ja vam veure un
2: pepino fa molt temps. Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
0: mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
3: Home, Wolverine, és que Wolverine és...
0: És que Wolverine és això, o sigui, és un tio que té, que no té...
1: És un tio que té carinetes, vull dir, no té pilotes de goma.
2: Són unes sagnades per allà, tio, que és que...
0: Néstor,
2: t'empapat en sang, tio, que
0: només... Només que n'és de bones, o sigui, tot i que n'és de bones, faria sang, o sigui, és que...
1: Tu ens demanen les tijeres, et dona la mà, tio, i et fot picadili, tio, allà.
3: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sea, a veure, jo Wolverine el jugaré i estic dins, molt dins.
1: O sigui, ja té la vaselina preparada per introduir-se al Balrec.
3: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man...
2: Sí, ja, amb un altre format. Sí.
1: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
0: Bueno, jo crec que...
3: Jo tenia esperança, una mica esperança que fessin una mica, algo diferent, però...
2: Ah, sí, també és que el propi superheroi
1: no vol
2: a que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
1: olorar el rastre, jo crec que més no sé quant.
0: En el trailer que es va mostrar, en el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema del que també feia molt bé el The Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte amb els de la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos. Crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Clar, Spider-Man, aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, exacte, sí.
1: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el drumenar darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers episodis que són clavats al videojoc, però clavats, vull dir, sí, mateixa música, mateixa situació, mateix...
4: Tu espera que hi ha altres com el drumenar sí.
1: Quan el
4: Druckmann deixa el seu paper principal i l'agafa el Craig Mazin, hi ha altres ja com baixa una mica la segona temporada.
0: Bé, més coses. També van presentar l'Stuntman Hollywood, nois. O sigui, aquí...
2: Sí, tio, no ho entenc gaire, tio, això.
0: A veure, el videojoc Stuntman, ja n'existia un per PlayStation 2, i era un joc en el que et posaven en mans de... Ets un Stuntman, un tio d'aquests, com a un especialista.
1: Un especialista, sí. Com la pel·li del Ryan Gosling.
0: Exacte. I en el videojoc et posaven... Això, cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un Stuntman 2, em sembla que és aquest, és el segon, la segona part que treuen, li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal, jo que l'estava veient en directe, tots els cotxes, o sigui, amb el cotxe fantàstic, o sigui, què vol dir això? Llavors, és un joc en això, on seràs un especialista d'escenes conducció, amb cotxes clàssics.
4: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
0: Crec que no sé fins a quin punt agafaran el...
4: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules
0: no passa, no?
4: No passa, no?
0: Aquí, mira, no havia pensat això, no crec que... O sigui, ha mort algú?
4: Sí, sí,
0: i mor en directe. Perquè és una tapressa. No aneu a Tàrrega.
4: Baywatch in pursuit.
1: I la bona que és aquesta pel·li, cago en...
0: I l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
1: Que n'has saltat un bastant important.
0: Quin?
1: l'Ace Combat.
0: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, bueno, és saga de videojocs, no? Pots fer referència a...
1: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no? No,
0: no, no, perquè anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, vale?
1: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la peli no val res, però el joc estava molt guai.
0: El joc és guai.
1: I a part, el joc
4: estava molt guai.
1: Sempre s'han donat aquests face captures i tal. El primer hi havia el Raimi Malek, hi havia el Peter Stormare,
0: l'animadora, no? La de...
1: Sí, l'animadora de...
4: La
1: Panettiere, exacte.
0: Clar, a veure, jo, aquest el vam gaudir molt i a més en grup la primera part, no? I aquest, jo crec que n'he jugat algun altre d'aquests. De fet, amb vosaltres vam començar junts el The Quarry, però potser l'ascensió de ser una mica més del mateix potser perd l'efecte sorpresa. A mi va fer gràcia que aparegui l'Until Dawn 2, a veure si aconsegueixen, doncs, això, posar aquest tipus de videojocs a un bon lloc.
1: Has pogut catalogar l'Onimusha?
0: He pogut catalogar la demo de l'Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. L'Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs pepino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase s'ha presentat un altre. És a dir, és una
4: bogeria.
0: Tots
4: els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6 els treuen abans.
0: Sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, eh? La demo és brutal i entenc que no diferenciarà. No, diferirà gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parries, pots fer noquejades, diguéssim, o parries que gasten energia als enemics i parries que deixen en stun, una mica així, noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
1: Més tipus Ghost of Tsushima?
0: Sí, jo crec que és un estil més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shurikens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
1: I això no és realisme?
0: Que en combat... No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba. O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara, en combat, una katana i ja està, i esquives i de més, no? A quin nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenim d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War, a la diguéssim, tota mitologia nòrdica. Hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la Fei, que és la dona del,
1: la difunta dona,
0: difunta
1: del, Kratos.
0: Dona del Kratos, i clar, el joc...
1: Bueno, estàs per Valhalla o per... O sigui, estàs en el món dels morts, em sembla, vaig a semblar.
0: No, és així. Si comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres. I en aquell instant comença a veure una espècie d'espurnes daurades que s'enfilen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa i intertemporal, alguna cosa estranya així, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la
1: Fei
0: a l'altra banda.
1: És el pont aquell, tio, el pont de...
0: Valheim, es diu? Nibelheim? Sí, es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, o sigui, pot enfilar-se, però sempre amb una animació.
1: Perquè els musculosos no salten. No,
0: és com el trans.
1: No poden ni andar.
0: Doncs aquí, clar, tenim una fake que és agilitat, ràpida, hòstia, un combat amb espasa molt guai i que, a més, sembla que et creixes poders i màgies que a mi em va encantar.
1: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster, ha criticat.
0: Ha criticat,
4: sí.
0: No?
4: Perquè festival del Linfield, sí. Sí, clar.
1: És una dona i no es poden tocar la cervina, tio.
4: Clar, que com que l'actriu em sap que no sé si té 40 anys o així,
1: però l'actriu és una dona que és
4: guapíssima, l'actriu aquesta, tio.
1: Sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, doncs, no? És que no em puc matxacar la sardina perquè no és tal. I ets imbècil, tio.
0: Sí, va, drames d'aquests sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
4: L'EFA 2.
0: No és l'F2 aquest.
4: Ara més l'F2.
1: Silent i com més l'F2.
0: Aquest és el que signa tot el segell d'Annapurna i que passa a Paris, a la France. I
1: aleshores és la Corrie en lloc de l'F2.
0: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, per mi és una merda,
4: no,
0: és una merda,
4: no, sí, terror en primera persona.
1: Ah, sí, tens Lil, tens Lil.
0: Ah, això també és l'altre que hem
2: de comentar. Lil gràficament
0: brutal, no?
4: Parlem de Lil,
0: si voleu. Vinga, passem a Lil. Joc Megagore. A tu, Néstor, creus que gràficament està
2: estable? Jo l'he vist en contrast amb el Ghost of
1: l'Onimusha
2: i el tal, vull dir, i m'ha semblat que ajustejava bastant més.
0: Hòstia, jo crec que a nivell de
2: foscor i merda i bitxos i pues ja ens queda tot camuflat.
0: Busca una altra cosa, però és un joc que crec que aquest, bueno, s'han parlat. Aquest és el típic que surt Antena 3, saps? O sigui, quan surti el Lil...
4: Jo he vist un vídeo en primera persona agafar un nadó zombi.
1: Sí, assistir-lo, no? Utilitzant-lo com a arma arrojadiza.
4: I anirà al palxà de PSX aquest.
1: Sí, és que estarà la Susa, tio, injectant-se l'envena aquest, però...
0: No, no, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant jocs
4: superdecats.
0: Sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble, sí que...
1: Aquest, jo tinc, és una arcade, és una arcade de combat.
0: Tinc el 7 precintat, vull jugar el 7, el
1: jo tinc
0: aquí.
1: El 6, el 7 i aquest,
2: no, i pots cremar i comprar el següent,
0: no. A més,
1: però és el 7 l'has de jugar perquè, el 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest a nivell d'història.
0: Sí, si no ho entenc, un joc d'avions d'arcade i necessito l'anterior,
1: no començaràs, qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest? Per què estic portant un avió?
0: Vale, llavors, així per destacar d'aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs...
1: Les tetes
0: piramidals o triangulars. Va, ara la veritat és que es veu molt bé a nivell d'escenaris.
1: Que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic.
0: Que té massa poc pit. No, preferien la del Play U, molt triangular, però molt pit.
1: Sí, sí, no?
2: La seva imaginació feia la resta.
1: Perquè a més per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club del Pajero.
0: Bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, que és la model exacta de fer.
1: Vale, a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent, una peça de Compañeros.
0: Correcte, és veritat.
4: Hòstia!
0: Això ho vam comentar.
1: Que sortia allà Compañeros, amb el Quimi, que era tot l'episodi, era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
0: Sí, era l'amic del Quimi, no?
1: Sí.
0: Aquell noi,
1: el,
0: sí.
1: El protegit del Quimi,
0: sí.
1: Pues li donaven com una història i l'altre acabava apareixer tremendes...
4: Jo era molt més del seriu de classe que de companyer, hòstia.
0: Bé, nois, aquest, mira, ja tenim una batalla,
1: una nova
2: batalla contra salir de casa, contra un paso adelante, no?
1: Aquesta
2: basura.
0: Va, llavors, saltem, hi ha més mandangues, però me la salto perquè ni jo he jugat a poques i tampoc, bueno, coses que podem esperar. Quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, on aquí destacaria, de cara que ens implica a nosaltres...
1: Que potser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Game of Thrones
0: no,
1: fa temps.
0: Molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien. Vull dir,
1: un que decidim no fer-lo i el Game of diu, no ven Enric, doncs
0: no?
1: Ara li pareu.
0: És el moment. A veure, el primer a destacar, aquí potser per la saga que implica, és Resident Evil Verònica. De fet, va començar
1: així. Es va insinuar en primera persona, que em va fotre de molta mala llet,
0: Sí.
4: És... Ja hi som, un altre cop.
1: No, perquè el Code Verònica en si no és primera persona, tio.
4: Però que incorpora molt de yu-yu i el yu-yu en primera persona és...
0: Jo crec,
4: tio.
0: Pau, crec que... i no se sap res d'això, però jo suposo, perquè el trailer sí que ja es veu molta secció en primera persona, però que podria ser un recurs que s'utilitza pel trailer, jo crec que faran com aquest Requiem, que tu pots decidir 50-50. Tercera o primera i que potser et condiciona unes parts que volen, però bueno,
4: fem una sinopsi del videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
0: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me'n recordo de res.
1: també per aquí en Play 2. Portes, no, tens la Gil i el Chris. La Claire i el Chris. I és que saps què em passa? El confoc amb el Zero també.
0: El Zero és el del tren.
1: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
0: Portem a gent per a l'Odessa.
1: El del tren,
0: no,
1: i l'illa. Sí. El Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer i t'acaben capturant en una illa, i l'altre, el que dius tu, és el
0: ja has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, si tot el que toca és or, últimament està en ratxa, que vingui un nou Resident Evil, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dialogue, com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
1: Però van dir-ho, però... Sí, ja no serà imatge de Raider, però tampoc sap
0: res. Home, ja està confirmat, no sabem res. Si jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, que en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland Yutani, no tinc ni idea de res d'això.
4: Una de les taques d'IGN és fotre-li un 5,9 al primer...
0: No m'ho puc creure, en sèrio?
4: Sí. El primer Alien Isolation, IGN li va posar un 5,9. Sí,
1: és el de Play 3, eh?
2: Brutal. És que els micos, si no els untes, teu, no deixen anar adeus.
4: Però clar, però està considerat un gran survival.
0: És un molt bon joc,
4: no,
0: eh?
4: Clar, no tens armes.
1: Jo el tinc en Play 3, en Play 4.
0: Sí, exacte. I en Play 4 i Switch. Meravellós, és un molt bon joc.
2: És un somni del màrqueting.
0: Vinga, va.
3: Més a ahorrar.
0: Més coses, nois. Us volia portar aquí el còmic, perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar el... que es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat al còmic de la Tortuga Ninja. Realment que en un futur de les quatre tortugues, tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc. La idea que
4: és com una navalla suïssa, o què?
0: Sí, vas canviant.
2: A més, tot
1: et sembla malament.
0: Sí, tio, això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
1: Anava a dir, el Resident Evil hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida d'una guitarra elèctrica caminant tota l'estona.
4: T'ha d'ordenar el maletí al Resident
0: Evil 4. Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Soul Genesis. Desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2 que va sortir.
1: Un joc ideal pel Néstor, tio.
0: Aquest és un joc... No, aquest és un joc que provarem a alguna persona de Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me'n recordo com es deia.
1: El depredador,
0: d'acord?
1: Doncs I després, amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap el viernes aquell... 13.
0: Ah, no, jo aquest amb mi no.
1: El viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
0: Doncs en aquí, diguéssim que això està situat després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc
1: no
0: que hi ha
1: cal
0: molt
1: lore.
0: Ja no cal. Doncs aquí realment aquest...
1: Després de la piscina de xeringues no cal.
0: Desmaiada, tio. Després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge, i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats, i han d'intentar, doncs, sigui una espècie com de presó plena de trampes, i hi ha això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les, i entenc que tens, doncs, certes avantatges de posicions, càmeres i demés, i els altres, doncs, han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortir això.
2: Llavors, haurien de fer un sau amb un gas, no?
0: Sí.
2: Veure qui ha matat a qui de la manera més truculenta i escarosa possible.
0: Bona idea per això, aquest. Dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM. D'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i la saga, doncs proveu-lo. I
4: aquest és el que és per torns? Hi ha un que és per torns?
0: Sí, aquest és per torns, sí. aquest. El Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió, i gràficament es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes, sí, aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que crec que també, doncs, sí, hi ha molts, molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre és el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
1: I m'ha molat molt el rotllo.
0: Jo també, o sigui, vaig veure i és un joc que no, et planteja la situació que dos, o sigui, dos especialistes, un noi, un home i una dona, que treballen per...
1: que ella és la de The Boys.
0: Diferents. Exacte.
1: Ella és la de The Boys. Sí.
0: Que aquesta també sortia en un Call of Duty, o sigui, tinc claríssim.
1: Sí, és la Síria, no? La Síria el Modern Warfare sí, reboot exacte. Que han fet. Sí, sí.
0: Exacte. Doncs, realment que són això, dos especialistes que treballen per equips diferents i no sé si governs diferents i que es troben emmerdats en una situació on han de cooperar. Llavors, un joc cooperatiu...
1: però hi ha com poders o aliens
0: sí,
1: o...
0: Sí, hi ha alguna cosa rara, hi ha una cosa del més enllà estranya, però gràficament es veu molt bé.
1: És el que hauria d'haver sigut Death Stranding si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
0: Segurament, si no més permissions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
1: Sí.
0: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20 o 30.
1: Sí.
0: Vale, doncs em presenten el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb les mateixes tasses, però han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil, crec que la dificultat aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8-bits, però d'aquests que a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt també que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois, molt guai.
3: I l'està fent un d'aquí, de Barcelona.
0: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes? És que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són unes
1: tres molt similars.
0: The Blood in Your Blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també. Apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria... Ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
2: Un minut del tràiler, ja està.
0: Que bé, tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com
2: jo
0: abans.
2: És
1: però si Ace Combat és arcade, tio.
0: Sí. Té història, en aquest cas.
1: El Crazy Taxi també té història, no? Bueno, molta, història.
0: No tindràs res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però,
1: has de jugar-te tots els anteriors, tots.
4: Tens el seu Marillion Crazy Taxi.
1: El Crazy Taxi.
0: Llavors, com a vent de Xbox, jo crec que ha estat un vent molt, molt, molt bo i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves. Xbox ha ensenyat més que sorpreses, potser també a Crazy Taxi. No, però Gears of War, n'hi ha alguns dels que us
1: Gears of War també és nou.
0: No, la saga, òbviament, no, però...
1: Halo, que també...
0: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie... És que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del... Bueno, gameplay... Sí, alguna de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable.
4: Tinc tantes ganes de pillar-lo, aquest,
0: eh? Sí, Pau, tu ets de Fable.
2: Sí, no hi ha Excels ni res, tu.
4: Pues tio, que és tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers.
0: Estàs segur d'això?
4: O baixar-los.
2: Tens un fetichisme això amb el del caserisme, tio.
1: Sí, sí, de pillar. Senyor Pau, le podem pagar d'altra manera.
0: Ah, clar, clarament el Pau ja té un problema amb la vivenda, això deu ser molt clar. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, que també es veu bastant bé, però bueno, aquests en fan dona ja una mica de mandreta.
4: El tercer ja?
0: Sí. Seria el tercer, sí. Uh-huh. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs. Doncs, a veure què tal, o sigui, gràficament, o sigui, artísticament, l'Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què, és que no sabia res més que el logo, no us puc dir, no us puc dir més coses. Un nou Metro, Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que us estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
4: Sí, vols dir només, vols dir.
1: Que no són exclusius de Xbox.
0: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
1: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
0: Clar, com que...
2: La feina de publicitat, diu...
0: No, però, si és que més a més... Sí, sí, una cosa curiosa és que a l'State of Play hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant, i aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch, pues Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses. Un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa que era com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també que et sortia el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
3: És un videojoc de paraules, eh?
1: Magicians The Devil's Deal. Es veu Magí de color blau, no? Magician.
0: Cian. Aguantem el cubata que hi haurà un d'aquests, segur. Doncs això, en primera persona, m'ha recordat molt el Bioshock, amb un toc una mica com steampunk, i que ets un mag i tens una vareta, i tot el tema de les mods i com vas acabant amb els amics és molt fantasiós.
1: Sí,
0: molt...
1: que Bioshock i steampunk és una mica un oxímoron.
0: Sí, de fet, sí. Però és que tenia com més llum el joc aquest. No sé,
1: el Magician.
0: El Magician, sí. S'ha mostrat una miqueta més de gameplay del Castlevania Belmont's Curse, que aquest també s'ha papiníssim.
1: Aquest és el que és en 2D una altra vegada?
0: Sí, però amb unes animacions precioses, aquest caurà seguríssim. Aquest surt el 15 d'octubre.
1: Play també?
0: D'aquest mestre. Sí, aquests també play a tot arreu. Hi ha un joc que és, gràficament, no, si esteu davant d'un ordinador, cliqueu Vivarium, amb V, amb U, V.
2: Això són unes pastisseries d'aquestes de Barcelona.
1: I ara trieu-me uns pastissets, no?
2: Has de ser un matí, tio, servint cafè lates, tio,
1: i maquillar pistatxo, tio.
0: Què va, és un joc molt
1: tranquil. Vivarium és una pel·li de l'Eisenberg.
0: Poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total, o sigui, és molt bèstia, perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil, a més, combinen amb personatges també una mica, i alguns animals per aquí, abans.
1: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
0: Això
1: és el poder de la puta, nois.
0: Sempre suma. Què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell estètic, aquest surt del 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
3: És Heidi, vull dir, surt clara, perquè surt clara.
2: Hi és. Li han dit, necessitem una cosa igual que Heide.
0: Però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè estava
1: li han amputat els braços, no, tio?
3: Està amputada en un arbre.
0: Sí.
3: Perquè no puc caminar.
1: Sí. Dejat-la allí.
0: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2017.
1: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
0: El Medieval.
1: Medieval, m'encantava el Medieval.
0: Molt guai, també, molt xulo.
2: Era molt macabre.
0: Sí. I què més? Ah, i llavors també sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els hem
1: jugat a la reinvasió. Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que és el Price enfrontant-se al Ghost.
0: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern Warfare 4. que aquest no és, no hi és remake perquè no existia, o sigui,
1: no, però és que ja deixen de ser, des del primer deixen de ser remakes.
0: Ja, és
1: el primer
0: nova...
1: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal fins al punt que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el Ghost aquí està viu, no el mata el Shepard com passa en el...
4: No és un remake del Call of Duty 4,
1: no,
4: Modern Warfare.
1: No,
4: Modern Warfare
1: no,
4: 4.
1: No, no.
0: Exacte.
1: És, vale. Però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest, sí, el acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1. El que arribaves al camp d'entrenament. Sí. I deien, vale, sí, com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova... I és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius que en l'altra saga estan morts aquí.
4: Ai, jo em pensava que era un remaster.
1: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard i vaig dir...
0: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya... Que jo si els jugués per la campanya...
1: Que era de 3 minutets, no?
0: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que et droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
1: Ah, és aquella història de la platja, que hi havia gegants i d'això.
0: Sí, sí,
1: aquest era el Modern Warfare?
0: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions, perquè a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, es va vendre molt poc, perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
1: Aquest és el que deia, aquest és el que feia la conya d'aquest, no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
0: Exacte.
1: Perquè baixaven de l'helicòpter i deien tenemos que, no sé què, acte seguit gegants en una platja, així de com què collons ha passat.
0: Exacte. I res més, així hi ha DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Ah, per cert, no he dit que això també era important, m'he saltat però no el tenim tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè però bueno, es pot jugar tot arreu, aquest es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran 3 títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol. O sigui que tenim el remake, el Rebirth i el Revelations, d'acord?
4: Sí, el primer del remake era la primera mitja hora del joc original i en dos jocs la resta,
0: sí.
4: Molt bé.
0: Sí,
2: a veure, és que no podien estirar.
4: No, fantàstic.
3: No és que han dit, hòstia, és que si
4: anem així
3: hauríem de fer, no sé, 20 jocs.
0: He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però... m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo fa anys de fer un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
4: I és la trampa de la nostàlgia, Magí.
3: El combat és guapo, és divertit.
0: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera és quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent. És molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidon de vinga, el tercer, som-hi, va.
3: Jo volia un joc. És massa temps entre
0: clar, és això.
3: I és com, ara, com per on anava, vull dir, és que no me'n recordo.
0: Sí, jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
2: És una història que ja te l'has viscut bé.
3: Jo un parell de jocs que m'agradaria dir.
0: Menciona, sisplau, i tant.
3: Sí, el Banjo de Chief, a mi m'agrada molt.
0: Et va agradar aquest, sí?
3: És tipus Yakuza, de fet, crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
0: Crec que sí.
3: I és un cuiner, és de cuina. No sé, molt bé, molt, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt, molt japo, eh? I la saga Rayman.
0: Aquest Manol, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
3: No, és un Rayman però en 3D. O sigui...
0: Bueno, no és en 3D. O sigui,
3: bueno,
0: la jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends. És el
3: sí,
0: Rayman
3: sí,
0: Legends.
3: Sí, però sí que hi ha parts que es juga en 3D, no?
0: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac no vas cap endavant de la pantalla. Sí. Bueno, juguen sí, tipus de pantalla més de... Tipus
3: sí, però no era 3D,
0: No, a l'Origins i el Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, eh? Rayman Legends Retold. Molt, molt, molt guapo. Sí, aquest sí, també, sí. Moltes ganes. Aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un... No! Perquè és que... De tant m'ho pregunta, per què collons no treuen un altre Rayman? El que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
3: Jo el vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
0: Meravellós. Olet. Doncs res, nois, res més.
4: Fins aquí la Pixelània.
0: Estàs una tota estona de fons, tio.
2: Manejadíssim, va, aquest programa.
0: Escriu. És un ofex, això?
1: Fora d'aquest programa ara mateix.
0: Va, perdó. Fora. Jo escoltava el meu 80.
3: El racó de pensar.
4: Ja tens per unes notes, Pau?
1: Sí.
4: Doncs notes a prou de pàgina.
1: He borrat el nota?
0: No.
4: No hi ha sintonia de notes a prou de pàgina.
2: He borrat tot.
0: Anava a dir, si no pots posar una mica d'off-screen.
1: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. ¿Vale? Tens la boca dormida... Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues, és a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima enmig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la Blor i la Nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamine Yamal, Piqué, Ricky Puig, Úrsula Corberó, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus està buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que quan ens apunto a premis, vale? Quan apunto a Frics amb Bits a premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent. És com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient cabrón, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any sí, guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat d'excops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials a vides i per haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que La Casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Si queda reggaeton sense drets.
2: Massa vocalitzat.
1: La Coseta és un lloc on
3: parlem, no? És això?
1: És Offspring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort que al més es queden tots quiets en plan, ja?
2: Ara és l'hora? Toca-li a l'ull.
1: I avui els vinc de parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove, i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho empassava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho empassava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
2: Sí, Darren Aronofsky mirant mentre fumaves canutos, no?
1: Ja, sí, no, hòstia, no, és super profund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor de... O sigui, és... Hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és... Kids, irreversible. Que són tres moments d'allò de no, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té
2: algo que m'impacti.
3: De fet, Irreversible i aquesta película, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per el sacrifici que no m'agraden, o sea, que m'agraden però que no m'agraden veure molt malament.
1: Pues Kids és del mateix pal.
3: Sí, sí, ja l'he vist també.
1: Kids és també del mateix.
2: Sí, jo és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. És que ara ja no em ve de gust, tio.
1: Sí. Jo l'altre dia vaig veure Ahora me ves tres, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara me ves tres fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò és increïble.
4: Aquesta és la escena de l'aeroport.
1: No, aquesta és Ahora me ves dos, que estan robant un microxip, tio, i es van
4: fer... És tan innecessari el que fan, tio.
0: No, home, ja tota l'estona, Pau, és necessari.
4: És
1: increïble.
4: No, tio, d'un moment passa la carta, tio. Clar, tio. No,
2: que no, que passa la carta... Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
1: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector, fent-la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi, la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veus, Pi, la del matemàtic, que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tio que van fer, del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentar.
2: És una bona pel·li, la lluitador, sí. Però és d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
1: El Cigne Negre, que és una adaptació a Perfect Blue. Noé, Noé per mi és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius...
2: Què no fas? Què fas?
3: Fluixeta.
1: Té Mother, Mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
2: Sí, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova entrega a la mòmia i fotent-se fort i tal,
1: a mi
2: em fa molt feliç, tio. És un paio que em cau molt bé, tio.
1: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis, tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
3: Amb ells, em cauen molt malament, aquesta.
1: Els Javis, sí, a mi cada dia...
3: I mira que Paquita Salas m'agrada, m'agrada. Paquita Salas m'agrada, però...
1: Jo des de La llamada vaig trobar que era una molt bona pel·li, però a partir d'aquí... Bueno, Requiem, i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
2: La última de Dragones i mazmorres.
1: No està tan malament. No està tan
2: malament.
1: La última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, el... Em sembla que és el Kevin... El Lillard o el Kevin... Un d'aquests, va, és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone, i que al cap de dos anys faria Labyrinth amb el David Bowie, I és la dona del Paul Bettany. Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de
4: Master in Commander.
1: El Master in Commander. I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare. La mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
0: Quina? Requiem?
1: Requiem, sí. Per un somni.
4: Sí, jo, sí, com a mòbil, quasi no me'n recordo de...
1: Requiem per un somni és una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots, d'una manera o d'una altra, acaben enganxats en les drogues. Mm. La mare, d'una manera suposadament legal, per un d'aquests comercials de perdre pes... I ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots. Ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
4: No es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
1: No ho recordo.
0: No ho recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions més que qualsevol...
2: Però és aquesta, és aquella cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
0: Bueno, però...
1: No, com els anuncis de trànsit, no?
0: Però et fan

0: que és una... Després de les 10 i vegi el final de Requiem per un sueño, ja...
1: Nosaltres la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't el això.
2: Sí, sí. Algú més? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem lloc al final?
1: Sí, sí, sí.
2: Que comenci el Yelmo. Avui a l'Elmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics o bé... No, us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Elmo us recomanaré Hocum.
1: Oh...
2: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damien McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també us l'he de portar aquí a Yelmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de Severance
1: i,
2: i Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot. Tots aquests fan d'irlandesos, o sigui que no són actors gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
1: La mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
2: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
1: La mare el desperta de fer-li Irlanda, no? Unes cleques a la cara.
2: No és. De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
0: És un mig somar irlandès.
2: No, tant de bo,
1: és un mig somar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
0: Amb moltes guines.
2: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament. M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hocum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la pel·li acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox i que no t'expliquin
1: que els Power Rangers diguin el seu color, no?
2: Exacte. I que sempre hagin de dir el poder del tigre, no? I transformació en tigre. No cal. En tot això, a veure, no vull destrossar la pel·lícula, però la decepció després de llegir tot el que s'ha dit sobre Hocum és important. També té coses positives. A part de l'ambientació que ja he mencionat, l'atmosfera que crea i els ensurts estan molt ben fets. La interpretació de l'Adam Scott com a gilipolles yankee està bé. De fet, tots els actors estan...
1: L'Adam Scott és molt bon actor, tio.
2: Sí. Inclús aquests irlandesos que us he dit que no els coneixia també ho fan bastant bé. Jo, per tot plegat, li posaré a Hocum un 6. És un bé. No tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que te n'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són. I crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un bé. Algú més l'ha vist, per cert?
3: No, jo l'he de portar, Pau, Backroom, que m'han parlat molt bé.
2: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
4: Ah, sí. Parlant del...
2: Sí.
4: Dels sí, Backrooms.
2: Sí. I Exit 8 també la vull mirar, tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
4: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hocum Imágenes al Google i

0: El sis
1: el conill, Magí, estàs mirant el conill?
0: Aquest conill, què és això?
1: Has de mirar la tele, Magí, tio. Jo no diré res més.
0: Hòstia, pues fa molt d'angoia.
1: Aquest conill és molt terrorífic. A més, se suposa que és d'un programa infantil amb el qual ja
0: no
1: tinc
0: no, res més.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bé, marals.
1: Molt bé, fins aquí el Guillermo.
2: Danny Boy.
1: Sí. I ara abans d'acabar, videojocs de paraules...
0: Es pot dir, ens ho han parat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
3: En forma de què?
0: D'ous amb cos, o sigui, amb ou, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
1: Si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar amb psiquiàtrica, però ara mateix
0: la resposta és no, tu no vens, no?
2: Ha sigut expulsada del grup.
0: A veure, el joc és el, està encantat el nom del videojoc, és el Jo sí, amb de mi histèric i ous book. Jo sí amb de mi histèric i ous book.
1: Amb de mi histèric
0: i ous book. El Yoshi and the Mystery.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: S'entén perfectament, no?
2: Sí, sí, sí. Amb de mi histèric i ous book.
0: Gràcies, Lola, per aquest.
1: No, sí, sí, però abans que tu tenia un brut psicòtic ara.
4: Mare meva.
2: Deixa'm tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
5: Ai. Portaré una... Mira, gent, jo me vaig veure la cara de la gent. Mira, ai, però aquell tio...
2: Ei, sí, jo compro carn, vale, tu què portes? Jo portaré...
0: Vam de mi, la meva silueta.
1: Sí, molt bé. Fins aquí el programa d'avui.
5: Top 5, eh? Top 5.
0: Entra top 5? Vale.
5: Sí, sí, per mi, sí.
1: Gràcies per saber.
2: Gràcies i bon dia.
1: Néstor Sart.
6: Gràcies i bona tarda.
1: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
1: Manuel Osero.
5: Moltes gràcies.
1: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i bluesky arroba freaksbeats. Moltes gràcies.
7: No te busques una ruina por una tontería, ¿ok?
6: O para una canción.
7: Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clic a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Oh.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.